did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Yeah, right.

0: La música de Ràdio Caldes. La fórmula d'aquest estiu.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: times I'm watching you, and I fell in love with you.
1: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Caldes recupera la Festa de la Defensa per commemorar els 150 anys de l'atac carlí que va patir el municipi. Demà, a partir de 7:45, la Font del Lleó serà el punt d'inici de la Festa de la Defensa, que també traslladarà part de la celebració a la plaça del Cargol. Una commemoració que neix arran de la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873 i que es va interrompre per la Guerra Civil després de dècades de celebració. Una jornada plena de música i tradició calderina que engegarà amb l'acte institucional a la plaça del Cargol per recuperar el nom original d'aquesta. Entre les activitats es troba un recorregut pels espais dels atacs carlins, un concert a l'Escola del Carme amb rigodons i contradances locals i, finalment, tallers de ball de gitanes. La Sala Noble de Can Rius va acollir dimecres la presentació del Pla Sectorial d'Implantació d'Energies Renovables a Catalunya, el Plater. El grup de pagesia de Caldes va organitzar l'acte que tenia com a objectiu exposar l'impacte i les conseqüències que pot tenir la implantació d'aquest pla d'energies renovables sobre la propietat i els usos del sòl. L'agricultor, ramader i silvicultor, Enric Ullà, va presentar l'acte i va exposar la situació actual del Plater a Caldes. En declaracions a Ràdio Caldes, explica com afecta aquesta iniciativa del govern en el cas del municipi.
3: Un decret que ha aprovat la Generalitat a esquenes de la gent del territori i fins i tot a esquenes de l'Ajuntament. A Plater, on planifica usar plaques solars i molins de vent en terreny rústic. Aquesta afectació, evidentment, afecta per enèsima vegada a terrenys agrícoles i ramaders, i també per terreny forestal. Des del grup de pagesia Caldes, com que ningú ens ha informat d'aquest decret, ens vam assabentar, doncs hem volgut informar la ciutadania.
2: A la taula rodona també hi van participar la biòloga del col·lectiu ecologista del Moianès, Pilar Clapés, i el president de l'ADF dels Cingles, Miquel Buixó. Ells van ser els encarregats d'explicar les conseqüències territorials, ambientals, agràries i paisatgístiques del pla sectorial. Durant la reunió es va informar sobre el procés d'al·legacions i les possibles actuacions futures. L'objectiu final d'aquesta trobada era facilitar informació i fomentar el debat sobre un pla que pot tenir una incidència important en el territori i en el desenvolupament futur de Caldes, la comarca i el país. Caldes ha participat a la primera jornada de la iniciativa Petits Municipis a la Unió Europea, una trobada celebrada el passat 18 de juny a Masquefa, en què hi va assistir la regidora d'Europa i Projecció Exterior, Núria Carné. Una iniciativa nascuda per posar en valor el paper dels petits i mitjans municipis en la construcció europea. La regidora va intervenir en la taula rodona per compartir l'experiència de Caldes en projecció exterior, xarxa europea i participació en projectes internacionals. Unes tasques que es desenvolupen des de la creació d'aquesta regidoria l'any 2023. Durant aquests anys s'han impulsat els agermanaments amb municipis europeus, l'Associació Europea de Ciutats Termals Històriques, el projecte Termecobat, el Young Elected Politicians i European Union Local Councillors, entre d'altres. Aquest cap de setmana, de 9 a 2 del matí, Santa Eulàlia de Ronçana acull la 16a edició de la Fira del Tomàquet del Vallès. Durant el cap de setmana, la mostra té com a objectiu posar en valor la producció local, la biodiversitat agrícola i la gastronomia de proximitat a través de diverses activitats. D'aquestes, destaquen les visites guiades a l'Hort de l'Espel o bé presentacions sobre recerca i sostenibilitat. Tot plegat es durà a terme a l'Espai La Fàbrica del municipi veí. I acabem amb el temps. Avui ens espera un cel serè durant pràcticament tot el dia i només alguns núvols baixos a primera hora del matí. Les temperatures mínimes s'han situat al voltant dels 24 graus al migdia, però ràpidament arribarem fins als 33 graus, mantenint un ambient molt càlid, especialment durant les hores centrals de la jornada. Pel que fa al cap de setmana, continuarà amb la tònica de la setmana tot estable i assolellat. Dissabte i diumenge les temperatures seran molt similars a les d'avui, unes mínimes de 24 graus i unes màximes de 34 graus. El vent serà fluix o moderat i no s'espera pluja.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes recupera la Festa de la Defensa per commemorar els 150 anys de l'atac carlí que va patir el municipi. Demà, a partir de 7:45, la Font del Lleó serà el punt d'inici de la Festa de la Defensa, que també traslladarà part de la celebració a la plaça del Cargol. Una commemoració que neix arran de la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873 i que es va interrompre per la Guerra Civil després de dècades de celebració. Una jornada plena de música i tradició calderina que engegarà amb l'acte institucional a la plaça del Cargol del Cargol per recuperar el nom original d'aquesta. Entre les activitats es troba un recorregut pels espais dels atacs carlins, un concert a l'Escola del Carme amb rigodons i contradances locals i, finalment, tallers de ball de gitanes. La Sala Noble de Can Rius va acollir dimecres la presentació del Pla Sectorial d'Implantació d'Energies Renovables a Catalunya, el Plater. El grup de pagesia de Caldes va organitzar l'acte que tenia com a objectiu exposar l'impacte i les conseqüències que pot tenir la implantació d'aquest pla d'energies renovables sobre la propietat i els usos del sòl. L'agricultor, ramader i silvicultor, Enric Ullà, va presentar l'acte i va exposar la situació actual del Plater a Caldes. En declaracions a Ràdio Caldes, explica com afecta aquesta iniciativa del govern en el cas del municipi.
2: Un decret que ha aprovat la Generalitat a esquenes de l'agenda territori i fins i tot a esquenes de l'Ajuntament. A Plater, on planifica usar plaques solars i molins de vent en terreny rústic. Aquesta afectació, evidentment, afecta per enèsima vegada a terrenys agrícoles i ramaders i també per terreny forestal. Des del grup de pagesia Caldes, com que ningú ens ha informat d'aquest decret, ens vam assabentar, doncs hem volgut informar la ciutadania.
1: A la taula rodona també hi van participar la biòloga del col·lectiu ecologista del Moianès, Pilar Clapés, i el president de l'ADF del Cingles, Miquel Buixó. Ells van ser els encarregats d'explicar les conseqüències territorials, ambientals, agràries i paisatgístiques del pla sectorial. Durant la reunió es va informar sobre el procés d'al·legacions i les possibles actuacions futures. L'objectiu final d'aquesta trobada era facilitar informació i fomentar el debat sobre un pla que pot tenir una incidència important en el territori i en el desenvolupament futur de Caldes, la comarca i el país. Caldes ha participat a la primera jornada de la iniciativa Petits Municipis a la Unió Europea, una trobada celebrada el passat 18 de juny a Masquefa, en què hi va assistir la regidora d'Europa i Projecció Exterior, Núria Carné. Una iniciativa nascuda per posar en valor el paper dels petits i mitjans municipis en la construcció europea. La regidora va intervenir en la taula rodona per compartir l'experiència de Caldes en projecció exterior, xarxa europea i participació en projectes internacionals. Unes tasques que es desenvolupen des de la creació d'aquesta regidoria l'any 2023. Durant aquests anys s'han impulsat els agermanaments amb municipis europeus, l'Associació Europea de Ciutats Termals Històriques, el projecte Termecobat, el Young Elected Politicians i European Union Local Councillors, entre d'altres. Aquest cap de setmana, de 9 a 2 del matí, Santa Eulàlia de Ronçana acull la 16a edició de la Fira del Tomàquet del Vallès. Durant el cap de setmana, la mostra té com a objectiu posar en valor la producció local, la biodiversitat agrícola i la gastronomia de proximitat a través de diverses activitats. D'aquestes, destaquen les visites guiades a l'Hort de l'Espel o bé presentacions sobre recerca i sostenibilitat. Tot plegat es durà a terme a l'Espai La Fàbrica del municipi veí. I acabem amb el temps. Avui ens espera un cel serè durant pràcticament tot el dia i només alguns núvols baixos a primera hora del matí. Les temperatures mínimes s'han situat al voltant dels 24 graus al migdia, però ràpidament arribarem fins als 33 graus, mantenint un ambient molt càlid, especialment durant les hores centrals de la jornada. Pel que fa al cap de setmana, continuarà amb la tònica de la setmana tot estable i assolellat. Dissabte i diumenge les temperatures seran molt similars a les d'avui, unes mínimes de 24 graus i unes màximes de 34 graus. El vent serà fluix o moderat i no s'espera pluja.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes recupera la Festa de la Defensa per commemorar els 150 anys de l'atac carlí que va patir el municipi. Demà, a partir de 7:45, la Font del Lleó serà el punt d'inici de la Festa de la Defensa, que també traslladarà part de la celebració a la plaça del Cargol. Una commemoració que neix arran de la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873 i que es va interrompre per la Guerra Civil després de dècades de celebració. Una jornada plena de música i tradició calderina que engegarà amb l'acte institucional a la plaça del Cargol per recuperar el nom original d'aquesta. Entre les activitats es troba un recorregut pels espais dels atacs carlins, un concert a l'Escola del Carme amb rigodons i contradances locals i, finalment, tallers de ball de gitanes. La Sala Noble de Can Rius va acollir dimecres la presentació del Pla Sectorial d'Implantació d'Energies Renovables a Catalunya, el Plater. El grup de pagesia de Caldes va organitzar l'acte que tenia com a objectiu exposar l'impacte i les conseqüències que pot tenir la implantació d'aquest pla d'energies renovables sobre la propietat i els usos del sol. L'agricultor, ramader i silvicultor, Enric Ullà, va presentar l'acte i va exposar la situació actual del Plater a Caldes. En declaracions a Ràdio Caldes, explica com afecta aquesta iniciativa del govern en el cas del municipi.
2: Un decret que ha aprovat la Generalitat a esquenes de la gent del territori i fins i tot esquenes de l'Ajuntament. A Plater, on planifica usar plaques solars i molins de vent en terreny rústic. Aquesta afectació, evidentment, afecta per enèsima vegada a terrenys agrícoles i ramaders i també per terreny forestal. Des del grup de pagesia Caldes, com que ningú ens ha informat d'aquest decret, com que hem assabentat, doncs hem volgut informar la ciutadania.
1: A la taula rodona també hi van participar la biòloga del col·lectiu ecologista del Moianès, Pilar Clapés, i el president de l'ADF del Cingles, Miquel Buixó. Ells van ser els encarregats d'explicar les conseqüències territorials, ambientals, agràries i paisatgístiques del pla sectorial. Durant la reunió es va informar sobre el procés d'al·legacions i les possibles actuacions futures. L'objectiu final d'aquesta trobada era facilitar informació i fomentar el debat sobre un pla que pot tenir una incidència important en el territori i en el desenvolupament futur de Caldes, la comarca i el país. Caldes ha participat a la primera jornada de la iniciativa Petits Municipis a la Unió Europea, una trobada celebrada el passat 18 de juny a Masquefa, en què hi va assistir la regidora d'Europa i Projecció Exterior, Núria Carné. Una iniciativa nascuda per posar en valor el paper dels petits i mitjans municipis en la construcció europea. La regidora va intervenir a la taula rodona per compartir l'experiència de Caldes en projecció exterior, xarxa europea i participació en projectes internacionals. Unes tasques que es desenvolupen des de la creació d'aquesta regidoria l'any 2023. Durant aquests anys s'han impulsat els agermanaments amb municipis europeus, l'Associació Europea de Ciutats Termals Històriques, el projecte Termecobat, el Young Elected Politicians i l'European Union Local Councillors, entre d'altres. Aquest cap de setmana, de 9 a 2 del matí, Santa Eulàlia de Ronçana acull la 16a edició de la Fira del Tomàquet del Vallès. Durant el cap de setmana, la mostra té com a objectiu posar en valor la producció local, la biodiversitat agrícola i la gastronomia de proximitat a través de diverses activitats. D'aquestes, destaquen les visites guiades a l'Hort de l'Espel o bé presentacions sobre recerca i sostenibilitat. Tot plegat es durà a terme a l'Espai La Fàbrica del municipi veí. I acabem amb el temps. Avui ens espera un cel serè durant pràcticament tot el dia i només alguns núvols baixos a primera hora del matí. Les temperatures mínimes s'han situat al voltant dels 24 graus al migdia, però ràpidament arribarem fins als 33 graus, mantenint un ambient molt càlid, especialment durant les hores centrals de la jornada. Pel que fa al cap de setmana, continuarà amb la tònica de la setmana tot estable i assolellat. Dissabte i diumenge les temperatures seran molt similars a les d'avui, unes mínimes de 24 graus i unes màximes de 34 graus. El vent serà fluix o moderat i no s'espera pluja.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes recupera la Festa de la Defensa per commemorar els 150 anys de l'atac carlí que va patir el municipi. Demà, a partir de 7:45, la Font del Lleó serà el punt d'inici de la Festa de la Defensa, que també traslladarà part de la celebració a la plaça del Cargol. Una commemoració que neix arran de la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873 i que es va interrompre per la Guerra Civil després de dècades de celebració. Una jornada plena de música i tradició calderina que engegarà amb l'acte institucional a la plaça del Cargol per recuperar el nom original d'aquesta. Entre les activitats es troba un recorregut pels espais dels atacs carlins, un concert a l'Escola del Carme amb rigodons i contradances locals i, finalment, tallers de ball de gitanes. La Sala Noble de Can Rius va acollir dimecres la presentació del Pla Sectorial d'Implantació d'Energies Renovables a Catalunya, el Plater. El grup de pagesia de Caldes va organitzar l'acte que tenia com a objectiu exposar l'impacte i les conseqüències que pot tenir la implantació d'aquest pla d'energies renovables sobre la propietat i els usos del sol. L'agricultor, ramader i silvicultor, Enric Ullà, va presentar l'acte i va exposar la situació actual del Plater a Caldes. En declaracions a Ràdio Caldes, explica com afecta aquesta iniciativa del govern en el cas del municipi.
2: Un decret que ha aprovat la Generalitat a esquenes de la gent del territori i fins i tot a esquenes de l'Ajuntament. A Plater, on planifica usar plaques solars i molins de vent en terreny rústic. Aquesta afectació, evidentment, afecta per enèsima vegada a terrenys agrícoles i ramaders i també per terreny forestal. Des del grup de pagesia Caldes, com que ningú ens ha informat d'aquest decret, ens vam assabentar, doncs hem volgut informar la ciutadania.
1: A la taula rodona també hi van participar la biòloga del col·lectiu ecologista del Moianès, Pilar Clapés, i el president de l'ADF dels Cingles, Miquel Buixó. Ells van ser els encarregats d'explicar les conseqüències territorials, ambientals, agràries i paisatgístiques del pla sectorial. Durant la reunió es va informar sobre el procés d'al·legacions i les possibles actuacions futures. L'objectiu final d'aquesta trobada era facilitar informació i fomentar el debat sobre un pla que pot tenir una incidència important en el territori i en el desenvolupament futur de Caldes, la comarca i el país. Caldes ha participat a la primera jornada de la iniciativa Petits Municipis a la Unió Europea, una trobada celebrada el passat 18 de juny a Masquefa, en què hi va assistir la regidora d'Europa i Projecció Exterior, Núria Carné. Una iniciativa nascuda per posar en valor el paper dels petits i mitjans municipis en la construcció europea. La regidora va intervenir en la taula rodona per compartir l'experiència de Caldes en projecció exterior, xarxa europea i participació en projectes internacionals. Unes tasques que es desenvolupen des de la creació d'aquesta regidoria l'any 2023. Durant aquests anys s'han impulsat els agermanaments amb municipis europeus, l'Associació Europea de Ciutats Termals Històriques, el projecte Termecobat, el Young Elected Politicians i European Union Local Councillors, entre d'altres. Aquest cap de setmana, de 9 a 2 del matí, Santa Eulàlia de Ronçana acull la 16a edició de la Fira del Tomàquet del Vallès. Durant el cap de setmana, la mostra té com a objectiu posar en valor la producció local, la biodiversitat agrícola i la gastronomia de proximitat a través de diverses activitats. D'aquestes, destaquen les visites guiades a l'Hort de l'Espel o bé presentacions sobre recerca i sostenibilitat. Tot plegat es durà a terme a l'Espai La Fàbrica del municipi veí. I acabem amb el temps. Avui ens espera un cel serè durant pràcticament tot el dia i només alguns núvols baixos a primera hora del matí. Les temperatures mínimes s'han situat al voltant dels 24 graus al migdia, però ràpidament arribarem fins als 33 graus, mantenint un ambient molt càlid, especialment durant les hores centrals de la jornada. Pel que fa al cap de setmana, continuarà amb la tònica de la setmana tot estable i assolellat. Dissabte i diumenge les temperatures seran molt similars a les d'avui, unes mínimes de 24 graus i unes màximes de 34 graus. El vent serà fluix o moderat i no s'espera pluja.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Infocaldes. Les notícies a Ràdio Caldes.

0: Bona tarda, bon dia i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és divendres 17 de juliol i obrim l'informatiu fent referència al debat que s'ha obert després de l'extinció de l'incendi, la gestió forestal. A causa del foc, les alcaldies dels municipis afectats s'han reunit aquesta setmana amb representants de la Diputació per establir un pla d'actuació i anàlisi de l'impacte, tot plegat amb la mirada posada a restablir la zona afectada per les flames. Un Infocaldes en què també ens farem ressò de la campanya d'asfaltats que ha començat aquesta setmana. Durant aquest mes es millorarà el ferm d'una vintena de carrers del nucli urbà, una inversió d'uns 800.000 euros. En aquest informatiu també posarem en valor l'educació, perquè un alumne de l'Escola Pia de Caldes ha aconseguit la segona millor nota de la selectivitat al Vallès Oriental. Tota una fita que ens explicarà el protagonista, que ara comença una nova etapa educativa. I a les portes del cap de setmana ens farem ressò de la recuperació d'una festa icònica de Caldes que no se celebra des de la Guerra Civil. Es tracta de la Festa de la Defensa, que demà omplirà el carrer al centre del municipi per commemorar els 150 anys del atac carlí. Una festa que, a banda de recuperar-se, ha portat nou patrimoni al municipi gràcies a la feina de l'aficionat a la història Joaquim Campistrón. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Aquest dilluns els bombers van donar per extingit l'incendi, un foc que va cremar durant gairebé una setmana i que ha calcinat unes 220 hectàrees, unes 90 de les quals dins el terme municipal de Caldes. Un cop extingides les flames, els ajuntaments dels municipis afectats per aquest incendi s'han reunit aquesta setmana amb els representants de la Diputació de Barcelona per analitzar l'impacte del foc i començar a planificar els treballs per a la restauració de l'espai natural afectat. A tot això, i en el terreny polític, els comuns de Caldes reclamen una gestió forestal activa i proposen mesures concretes a l'Ajuntament que inclouen un pla acordat amb tots els agents implicats. Aquesta setmana ha començat l'asfaltat de diversos carrers del nucli urbà de Caldes. L'actuació consta de dues fases. La primera contempla actuar sobre 18 carrers del nucli urbà del municipi, una actuació que suposarà renovar 13.500 metres quadrats de carrers, i la segona fase preveu actuar en prop de 10.000 metres quadrats d'una desena de carrers. En total, l'Ajuntament destina uns 800.000 euros a dur a terme aquesta campanya d'asfaltats que s'ha fet a partir dels criteris tècnics que estableixen quins són els carrers prioritaris on realitzar l'actuació. La segona millor nota de la selectivitat al Vallès Oriental és d'Ernest Codina, alumne del segon de batxillerat de l'Escola Pia de Caldes. El jove santfeliuenc ha obtingut una nota de 9,4 a la prova d'accés de la universitat. El jove calderí porta estudiant des d'I3 a Caldes i ara ja pot accedir al grau de Global Studies a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, una carrera que combina disciplines com Economia, Política i Relacions Internacionals. Caldes recupera la Festa de la Defensa després de 150 anys. Demà dissabte, a partir de 8:15, els calderins tornaran a viure la festa que commemora l'atac carlí que va patir el municipi a finals del segle XIX, una celebració popular que neix arran de la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873 i que es va interrompre per la Guerra Civil després de dècades de celebració. Una festa que també inclou la descoberta de la placa que rebateja la plaça popularment coneguda com la del Cargol, per plaça de 30 de juliol de 1873. Els barracons de l'Institut Escola de Caldes ja han desaparegut. Després de 20 anys, aquesta setmana ja s'han retirat. Els treballs per desmuntar-los i retirar-los van començar la setmana passada. Uns mòduls prefabricats que es van instal·lar al setembre del 2006. Una solució que havia de ser provisional i que s'ha acabat prorrogant dues dècades. La retirada s'ha fet efectiva després de la finalització de les obres d'ampliació del centre i ara l'espai ha quedat lliure s'hi construirà una nova pista esportiva exterior al costat del gimnàs. La Fundació Santa Susana i la Fundació Sociosanitària han presentat el balanç del 2025. Aquest exercici ha tingut per títol Sumem per Multiplicar, per mostrar el treball entre les dues fundacions i transmetre tota la informació a les persones implicades. El document recull totes les xifres d'ingressos i despeses, les inversions, donacions i una anàlisi de totes dues fundacions. La Sala Noble de Can Rius va acollir dimecres un acte per exposar l'impacte a Caldes del Pla Sectorial d'Implantació d'Energies Renovables a Catalunya, el Plater. El grup de pagesia de Caldes va organitzar la xerrada amb l'objectiu d'exposar les conseqüències que pot tenir la implantació d'aquest pla d'energies renovables sobre la propietat i els usos del sòl al municipi. I acabem amb el temps. Avui hem tingut una jornada del cel serè i ambient molt càlid. El dia ha començat amb una mínima de 24 graus i la màxima se situarà a les hores centrals del dia, al voltant dels 33. El cap de setmana continuarà marcat pel temps estable i el domini del sol, amb alguns núvols baixos a primera hora. Dissabte les temperatures es mouran entre els 22 i els 34 graus, mentre que diumenge es mantindran molt semblant, amb mínimes de 22 i màximes de 33 o 34. El vent serà fluix i no s'espera pluja.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Aquest dilluns, els bombers van donar per extingit l'incendi que ha afectat part de la muntanya del Farell, un foc que va cremar durant gairebé una setmana i que ha calcinat unes 220 hectàrees, unes 90 de les quals dins el terme municipal de Caldes. Una setmana de feina intensa pels cossos de seguretat que ha tingut una derivada, ha reobert el debat sobre la prevenció i la gestió forestal. Precisament, els ajuntaments dels municipis afectats per aquest incendi es van reunir dilluns amb els representants de la Diputació de Barcelona per analitzar l'impacte del foc als municipis, una trobada en què hi van participar els alcaldes de Caldes, Sentmenat, Gallifa, Sant Feliu de Codines i Sant Llorenç Savall. L'objectiu de la reunió era coordinar les primeres mesures de suport i restauració de l'entorn afectat per les flames. A banda de representants municipals, també van participar a la trobada el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i els responsables de l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació. Una reunió que ha servit per posar fil a l'agulla i iniciar la planificació dels treballs per a la restauració de l'espai natural afectat per l'incendi. Precisament, qui també ha reclamat una actuació més compromesa en la gestió forestal han estat els comuns de Caldes. En un comunicat, a més, aquesta setmana reclamen a l'Ajuntament la convocatòria d'un pacte social i ecològic local per a la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Des de l'agrupació volen que el municipi tingui un full de ruta propi amb l'objectiu de definir una estratègia de prevenció d'incendis i de gestió de bosc a llarg termini. Per això, des de la formació reclamen un suport estable a l'ADF amb un finançament plurianual en comptes d'atorgar subvencions puntuals com fins ara. A la proposta també aposten per fomentar la ramaderia extensiva i els conreus com a eines de prevenció. I finalment també demanen treballar de manera coordinada amb els municipis veïns perquè, tal com recorden, el risc d'incendi no s'atura els límits municipals.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Aquesta setmana ha començat l'asfaltat de diversos carrers del nucli urbà de Caldes. L'actuació consta de dues fases. La primera contempla actuar sobre 18 carrers del nucli urbà del municipi. En aquesta primera fase es renovarà l'asfaltat d'una superfície total de 13.500 metres quadrats. Aquesta actuació, que compta amb un pressupost de gairebé mig miler d'euros, la segona fase preveu actuar en prop de 10.000 metres quadrats d'una desena de carrers. En aquest cas, el pressupost és de poc més de 350.000 euros. Aquestes obres s'emmarquen en el Pla d'Actuació Municipal pactat i ratificat el 2023 a principis del mandat. En la primera fase es troben diversos carrers com el Raval de Remei, Sant Sebastià de Montmajor, Vigues i entre d'altres. Els carrers escollits per a les actuacions s'han seleccionat per criteris tècnics segons el seu estat de conservació, tal com ha explicat l'alcalde Isidre Pineda.
2: Tot i així, farem una campanya d'asfaltats que entre la primera i la segona fase superarà els 800.000 euros. És una campanya d'asfaltats que estava planificada a la segona part del mandat per un tema de recursos especialment, perquè fins ara hem estat fent molta obra pública. Ara ens tocava aquesta campanya d'asfaltats, a la qual doncs, ens hem centrat en començar en aquells carrers que estan en un estat més problemàtic. En la primera part del mandat municipal vam fer una auditoria de tots els carrers de Caldes, amb goig amb una càmera en la que doncs, anava detectant aquells carrers que li feien doncs, més falta una renovació en el seu asfaltat, i per això doncs, en aquestes campanyes d'asfaltats ens centrarem en aquells que tècnicament doncs, es considera que són els que és més necessari que s'arreglin.
0: Pel que fa a la segona fase, és d'un abast més limitat. En concret, s'hi destinen uns 360.000 euros i entre els 10 carrers que s'asfaltaran hi ha el carrer de General Pedrós, Ramon Giralt o Francesc Macià, entre d'altres. El regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, concreta quins són els carrers afectats i quines partides es destinen.
3: Tenen un valor aproximat d'uns 500.000 euros. Parlem de carrers de Raval del Remei, Sant Sebastià Montmajor, Vigues, Escoles Pies, de Belitxa Labarder, Pau Cuscó, Avinguda Lledoners, Avinguda Montbui, Avinguda de la Font dels Enamorats. I hi haurà una segona fase de cara al setembre, cap a finals d'any, on el pressupost és una mica inferior, és un pressupost d'uns 360.000 euros, on es faran altres carrers, com són General Pedrós, Francesc Macià, Montserrat, Tiler, Avinguda Montbui, Uraneta, carrer de l'Aigua i carrer de Regassol del Pardal. L'actuació que s'inicia ara, a la primera fase, es faran uns 13.500 metres quadrats i a la fase 2 seran uns 9.000 metres quadrats.
0: Una primera fase que es durà a terme durant aquest mes de juliol. La segona fase, en canvi, està previst que comenci ara i finalitzi a la tardor.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: La segona millor nota de la selectivitat al Vallès Oriental és d'Ernest Codina, alumne de segon de batxillerat de l'Escola Pia de Caldes. El jove Sant Feliuenc ha obtingut una nota de 9,4 en la prova d'accés a la universitat. Ernest porta estudiant des d'I3 a Caldes i ara ja pot accedir al grau de Global Studies a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, una carrera que combina moltes disciplines com economia, política i relacions internacionals. El jove admet que va quedar molt sorprès al veure la nota dels exàmens, tot i les bones sensacions al fer les proves. Ernest Codina assegura que no s'esperava obtenir una nota tan alta. Tot i això, en declaracions a Ràdio Caldes, admet que està molt orgullós de tota la feina feta al llarg del curs.
4: He estudiat en aquesta escola des d'I3. Aquest curs m'he presentat a les proves d'accés a la universitat, que per sort m'han anat molt bé. Quan vaig rebre les notes, de fet, vaig quedar molt sorprès, perquè sabia que m'havien anat bé els exàmens, però no m'esperava obtenir, doncs, una nota tan alta. O sigui que estic molt orgullós de tota la feina feta durant el curs.
0: Ernest va cursar el batxillerat social amb les matèries d'economia d'empresa, matemàtiques aplicades, història de l'art i biologia, unes assignatures que assegura que va treballar de manera constant al llarg del curs. Anar al dia, fer els deures, estudiar regularment, no deixar acumular la feina és el secret. Segons Codina, per poder arribar a la selectivitat sense haver d'estudiar des de zero. Són declaracions a Ràdio Caldes.
4: Crec que el més important és portar un ritme de treball constant durant tot el curs. Anar al dia, fer els deures, estudiar de manera regular i sobretot no deixar acumular la feina fa que quan arriba la selectivitat no hagis de començar a estudiar des de zero, sinó simplement has de repassar tot allò que ja has treballat durant el curs. A més, de cara als últims mesos, sobretot especialment al maig, recomano molt practicar amb exàmens d'anys anteriors, ja que és una manera molt útil de familiaritzar-te amb el tipus de preguntes que acostumen a sortir. Així pots veure quins continguts tenen més pes i, sobretot, crec que és importantíssim consultar els criteris de correcció per entendre, doncs, què s'espera exactament de les respostes dels estudiants.
0: Després de tot l'esforç, ha pogut entrar a la carrera de Global Studies a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, una carrera que combina moltes disciplines com economia, política i relacions internacionals i que personalment li agrada per la vessant internacional que té. A la llarga, la voluntat és poder treballar en relacions internacionals, economia, comunicació o inclús poder treballar en institucions europees. Així ho ha explicat als micròfons de Ràdio Caldes.
4: El curs vinent m'agradaria estudiar el grau de Global Studies a la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona. És una carrera molt, molt transversal perquè combina diferents disciplines com les relacions internacionals, l'economia, la comunicació, la geografia o la política. I em va interessar especialment perquè durant el batxillerat encara no tenia del tot clar a què em volia dedicar ni quina carrera fer. I aquest grau, doncs, em permet explorar diferents àmbits abans d'especialitzar-me. I un altre aspecte que em va acabar de convèncer sobre aquest grau és el seu caràcter internacional, ja que s'imparteix en anglès i, a més, inclou un estat a l'estranger durant la carrera. De cara al futur, encara no tinc cap professió concreta al cap, però sí que m'agradaria treballar en un entorn internacional, col·laborant amb persones d'altres països, i m'interessen àmbits com la comunicació, l'economia o les relacions internacionals, i fins i tot m'agradaria treballar algun dia en institucions europees.
0: Ara Ernest Codina s'agafa unes merescudes vacances abans d'iniciar aquesta nova etapa educativa.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: l'alcalde recupera la Festa de la Defensa. Demà dissabte, a partir de 7:45, els calderins i calderines tornaran a viure aquesta celebració popular que commemora la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873, una celebració que es va interrompre per la Guerra Civil després de dècades de celebració. Ara, la iniciativa popular torna a posar aquesta celebració al calendari festiu calderí. L'origen de la festa remunta a finals del segle XIX, durant la Tercera Guerra Carlina. Caldes va repel·lir l'atac de les tropes carlistes defensant la ciutat a capa i espasa, convertint l'episodi en un símbol de resistència i cohesió local. Un capítol de la història que es reivindica demà a la plaça de la Font del Lleó a 7:45 del vespre. En els últims mesos s'han dut a terme diversos assajos oberts a la ciutadania per recrear el fet històric. Calderins i calderines es vestiran d'època per recrear els atacs a diversos espais del municipi, mantenint la realitat històrica. Així ho ha explicat Francesc Camps, director de Vocàlic, al programa d'aquesta casa Paraules, Música i Lletres a la Fresca.
5: Tingueu en compte que no és això. Nosaltres serem estrictes testimonis de la història. Hi havia dues maneres d'entendre Espanya, dues maneres d'entendre com es governava el país, i nosaltres respectarem els criteris històrics que hem trobat. En Cuspinera era d'aquí, de Caldes, i ho va escriure a la seva manera, però evidentment en cap moment de la recreació de la festa que nosaltres farem una interpretació de bons contra dolents, en cap cas. Llavors penso que cal ser fidels als testimonis que tenim aquí, perquè Caldes es va viure així, però evidentment cal ser fidels a la història, i per tant nosaltres només interpretem una part de la història i no la jutgem en cap moment.
0: A recuperar una festa que va néixer el 1876 i que es va deixar de celebrar el 1935. Gràcies a la iniciativa de l'associació Xics, la Coral El Calderí i l'Orfeó Climent Cuspinera, es commemora la memòria col·lectiva del municipi i posa en valor el patrimoni musical de fa dos segles. Durant la celebració es recuperen diverses composicions, com els Rigodons Bèl·lics, escrits per Climent Cuspinera i Uller, que es van escriure per immortalitzar aquesta gesta. Com a novetat, els Rigodons Bèl·lics s'incorpora un acompanyament instrumental gràcies a la troballa de la partitura orquestral, una innovació que farà escoltar l'obra més propera a l'original. A banda dels Rigodons, un dels elements centrals de la recuperació és també la interpretació de les gitanes locals, arranjades per l'orquestra de Climent Cuspinera. En aquest cas, es destaca el valor patrimonial que conserva, ja que és anterior a l'estandardització de la copla i manté l'essència original. Així explicava Francesc Camps la fita aconseguida per Joaquim Campistron, que ha estat el descobridor de les partitures orquestrals de Rigodons i el dossier de partitures sobre les cançons i danses de Caldes.
5: Va trobar unes partitures que tenen un valor increïble.
6: No, però, no, perdona, no és que les trobés, ja hi eren.
5: Ja hi eren.
6: Mira, ho vaig saber.
5: Però va fer dues troballes increïbles. La primera és que la peça dels Rigodons, que la vam estrenar el 2024, només teníem la part coral. El Joaquim ha trobat la part d'orquestra. L'hem editat, l'hem gravat, ja ho tenim tot a punt. I la segona és que vam trobar un dossier de partitures interessantíssima, transcrit per una persona a primers de segle. Aquesta persona es diu Jeroni Pasqual Pi. El Jeroni Pasqual Pi tenia una escola de música aquí a Caldes a principis de segle. Jo suposo que 1910, més o menys, senyor Jeroni Pasqual Pi ens va deixar un manuscrit que es diu Cançons i danses tradicionals de Caldes de Montbui. I tenim les partitures íntegres. Aquestes partitures són del segle XX, del 1900 poc. Però per què sabem que són els arranjaments del 1870? Perquè l'orquestra amb la que estan escrites aquestes partitures és exactament la mateixa orquestra que tenia en Cuspinera.
0: Una troballa històrica gràcies a Joaquim Campistron, qui ha descobert unes partitures del ball de plaça sense copla. Un ball que a partir del segle XIX s'estandaritzava amb copla en comptes d'orquestra. Llavors, aquestes partitures de Jeroni Pasqual Pi inclouen el ball de gitanes tradicional amb música d'orquestra tal com es feia abans de l'estandardització. Així sona el tastet que va proporcionar ahir als representants de la Festa de la Defensa al programa de Paraules, Música i Lletres a la Fresca de Ràdio Caldes.

0: Una festa durant la qual també es descobrirà la nova plaça de la plaça de la, la nova placa de la plaça del Marquès de Caldes de Montbui, que popularment es coneix com la del Cargol i que a partir de demà es batejarà com la plaça del 30 de juliol de 1873. El canvi de nom es va aprovar al ple de gener d'aquest any.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Els barracons de l'Institut d'Escola de Caldes ja han desaparegut. Després de 20 anys, aquesta setmana ja s'han retirat. Els treballs per desmuntar-los i retirar-los van començar la setmana passada, uns mòduls prefabricats que es van instal·lar al setembre del 2006. Una solució que havia de ser provisional i que s'ha acabat prorrogant dues dècades. Octavi Martí, professor i pare del centre, al dia de les portes obertes, tot i la satisfacció d'haver aconseguit el que volien, recordaven que arribava massa tard.
2: Satisfacció per un costat d'aconseguir allò que es volia, també amb una mica de resignació potser, no? De dir, ostres, això hauria d'haver vingut abans potser, no? Perquè són molts anys allà als mòduls on no et fas teu l'escola al final, perquè allò és provisional, no? I potser ha tardat una miqueta de lo que tocaria, no? Però clar, evidentment el primer és satisfacció, sempre.
0: Ara sí, després de la finalització de les obres d'ampliació del centre i la retirada dels barracons, es podrà construir una nova pista esportiva exterior al costat del gimnàs. Una nova obra que se suma als prop de 2.500 metres quadrats i les noves 14 aules que s'han construït en les dues plantes que formen part de l'ampliació. Uns treballs que també han permès reformar la cuina i que han transformat completament l'Institut Escola Calderí.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: La Fundació Santa Susana i la Fundació Sociosanitària han presentat el balanç de dades de l'any 2025. Aquest exercici ha tingut per títol Sumem per multiplicar, per mostrar el treball entre les dues fundacions i transmetre tota la informació a les persones implicades. El document recull totes les xifres d'ingressos i despeses, les inversions, donacions i un anàlisi de totes dues fundacions. La Fundació Santa Susana i la Fundació Sociosanitària Santa Susana són dues entitats diferents que, tal com diuen, comparteixen la mateixa raó de ser i el mateix patronat per millorar la governança. Entre els projectes impulsats destaquen el projecte Camí, el nou servei funerari amb la inauguració del tanatori i, finalment, les accions divulgatives i formatives, unes iniciatives que posava en valor la directora general de la Fundació, Assumpció Ros.
3: Fem força serveis per diferents necessitats. Molts d'ells es coordinen entre ells de manera que podem plantejar molta atenció integral a les persones que envelleixen o que tenen alguna malaltia crònica prioritària. Vam parlar especialment de tots els serveis per acompanyar l'envelliment, una etapa complexa, diversa i amb moltes necessitats que a través dels nostres serveis intentem coordinar i intentem que tinguin acompanyament integral. També els serveis funeraris, que l'any passat doncs, van experimentar una millora espectacular amb la inauguració del tanatori i també del projecte El Camí. I també posar també l'accent en totes aquelles activitats que fem amb la comunitat, divulgatives, formatives, preventives, perquè totes aquestes etapes doncs, siguin el més satisfactòries possibles.
0: Pel que fa a la Fundació Santa Susana, han tingut uns ingressos i despeses aproximadament als 6 milions d'euros amb un resultat negatiu de poc més de 40.000 euros. En aquesta fundació hi treballen 148 persones, gairebé totes amb contracte indefinit, i amb finançament de diferents bancs o caixes i subvencions estatals. La Fundació Sociosanitària, en canvi, ha experimentat uns ingressos superiors als 6 milions i mig d'euros amb un resultat negatiu entre despeses i ingressos de poc més de 2.000 euros. Amb 113 persones en plantilla, també gairebé amb un 100% dels contractes indefinits. Entre les xifres més destacades es troben les 1.400 persones ateses sota el servei sociosanitari. Així ho expressa la directora de la Fundació Sociosanitària Santa Susana, Anna Aigua Sanosa.
3: Destacar, podríem comentar, doncs, dins del servei de sociosanitari hem atès a unes 1.400 persones, tant amb serveis d'internament com amb atenció diurna. Podíem compartir la gran rotació que tenim amb els serveis d'internament, que amb 100 llits hem pogut atendre a 825 persones. Això implica una alta rotació i poder, no, des del servei de salut i de l'atenció intermitja, tindre una equitat del servei i poder atendre el màxim de persones de la nostra població de Caldes i de la comarca.
0: A banda d'aquest exercici de transparència, les dades també recullen el grau de satisfacció de totes les seccions i un estudi de sostenibilitat. En aquest sentit, destaca la satisfacció de les persones usuàries amb notes superiors al 7 i a la justificació sobre la sostenibilitat en els consums d'electricitat i aigua o la reducció de les emissions, entre d'altres qüestions. Tota la informació està detallada i es pot consultar al web del FSS.cat.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: La Sala Noble de Can Rius va acollir dimecres la presentació del Pla Sectorial d'Implantació d'Energies Renovables a Catalunya, el Plater. El grup de pagesia de Caldes va organitzar la xerrada que tenia com a objectiu exposar l'impacte i les conseqüències que pot tenir la implantació d'aquest pla d'energies renovables sobre la propietat i els usos del sol. L'agricultor, ramader i silvicultor, Enric Ullà, va ser l'encarregat de presentar l'acte i va exposar la situació actual del Plater a Caldes. En declaracions a Ràdio Caldes explica com afecta al municipi aquesta iniciativa del govern.
4: Un decret que ha aprovat la Generalitat a esquenes de la gent del territori i fins i tot a esquenes de l'Ajuntament. El Plater, on planifica usar plaques solars i molins de vent en terreny rústic. Aquesta afectació, evidentment, afecta per enèsima vegada a terrenys agrícoles i ramaders i també per terreny forestal. Des del grup de pagesia Caldes, com que ningú ens ha informat d'aquest decret, que vam assabentar, doncs hem volgut informar la ciutadania.
0: A la taula rodona també hi van participar la membre del col·lectiu ecologista del Moianès, Pilar Clapés, i el president de l'ADF dels Cingles, Miquel Buixó. Ells van ser els encarregats d'explicar les conseqüències territorials, ambientals, agràries i paisatgístiques del pla sectorial. Durant la reunió es va informar sobre el procés d'al·legacions i les possibles actuacions futures. Unes accions que, segons transmet el col·lectiu, són molt importants per parar aquesta iniciativa governamental que no ha comptat amb l'opinió del camp i la pagesia. Per això, recomanen presentar tantes al·legacions com sigui possible contra el projecte abans del 29 de juliol. Així ho ha explicat la biòloga i membre del col·lectiu ecologista del Moianès, Pilar Clapés, en declaracions a Ràdio Caldes.
5: Sota el nostre punt de vista, el Plater és el major atemptat al món rural i al medi natural, imposat al territori, ajuntaments, pagesia, propietaris i ciutadania, des d'un despatx de Barcelona. Tots els pobles tenen més o menys afectacions, ja sigui solar, eòlica o ambdues. Està basat en unes projeccions de consum d'electricitat que no s'estan complint perquè està baixant el consum en lloc de pujar. Actualment es troba a exposició pública, però ens fa patir molt que hi haurà moltes persones afectades que haurà passat els 3 mesos d'exposició pública i no se n'hauran ni assabentat. Recomanem molt, molt veure la pel·lícula Vides Irrenovables, la podeu trobar a internet per saber de què va tot aquest tema, i recomanem presentar tantes al·legacions com siguin possibles contra aquest projecte abans del dia 29 de juliol.
0: L'objectiu final d'aquestes trobades és facilitar informació i fomentar el debat sobre un pla que pot tenir una incidència important en el territori i en el desenvolupament futur de Caldes, la comarca i el país.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. La campanya de donació de sang especial de l'Escaldarium, celebrada el passat cap de setmana, aconsegueix 126 donacions. Després de la cancel·lació de les activitats de l'Escaldarium d'enguany, un dels actes que es van mantenir va ser la campanya de donació de sang de dissabte i diumenge. Entre els dos dies s'han realitzat 89 donacions de sang amb 12 nous donants i 24 donacions de plasma. Un cap de setmana solidari que, malgrat la suspensió d'una de les festes més importants, la vila de Caldes es va bolcar un cop més per ajudar a la ciutadania. Les polítiques de joventut, habitatge i Agenda 2030 protagonitzen el Consell d'Alcaldia celebrat aquesta setmana. Una sessió que partia amb la líder del PSC de Caldes com a protagonista, Carla Millán, consellera delegada de joventut a la comarca, va presentar les polítiques de joventut que s'han desplegat i va fer una diagnosi dels punts d'informació juvenil. A banda d'això, durant la reunió també es va presentar l'Oficina Comarcal d'Habitatge, que té com a objectiu oferir assessorament a la ciutadania i als ens locals per trobar, mantenir i accedir a habitatges. Una oficina que ha gestionat més de 3 milions i mig d'euros en ajuts al lloguer durant el 2025, unes xifres que suposen un increment del 12,5% respecte al 2024. El preu de compra d'habitatge s'ha disparat fins als 2.300 euros per metre quadrat a Caldes. Segons l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el preu ha pujat prop de un 65% des del 2015, que era de 1.400 euros. Segons ha publicat el 9-9, entre els municipis on més s'ha encarit l'habitatge al Vallès Oriental hi ha Llinars i Montmeló, que ja superen el 100% de creixement en 10 anys. Unes dades que expliquen la problemàtica d'accés a l'habitatge a la capital i la migració dels barcelonins cap al Vallès. Les obres de remodelació de l'estació d'autobusos acabaran a finals de juliol o principis d'agost. En aquesta dada està prevista la reobertura, que es podria ja reobrir l'equipament. Un cop es reprengui l'activitat, el personal tècnic seguirà fent tasques, però sense afectacions al servei. Ho ha explicat l'Ajuntament a les seves xarxes socials. Caldes ha participat a la primera jornada de la iniciativa Petits Municipis a la Unió Europea, una trobada celebrada el passat 18 de juny a Masquefa, en què hi va assistir la regidora d'Europa i Projecció Exterior, Núria Carné, una iniciativa nascuda per posar en valor el paper dels petits i mitjans municipis en la construcció europea. La regidora va intervenir en la taula rodona per compartir l'experiència de Caldes en Projecció Exterior, Xarxa Europea i Participació en Projectes Internacionals, unes tasques que es desenvolupen des de la creació d'aquesta regidoria l'any 2023. Durant aquests anys s'han impulsat els agermanaments amb municipis europeus, l'Associació Europea de Ciutats Termals Històriques, el projecte Termecobat, el Young Elected Politicians i l'European Union Local Councillors, entre d'altres. I com sempre, a les portes del cap de setmana obrim també l'agenda cultural. Avui engega la festa del barri del Centre Històric. A 8:15, Ricard Jiménez farà una visita guiada partint des de la plaça del Lleó i acabarà amb un sopar a la fresca al Pa Torrat amb un petit concert. Entre les activitats d'avui a la plaça de l'11 de setembre també s'ha organitzat un tast de vins, un taller de pintacares i globoflexia pels petits. Una primera jornada que acabarà amb un bingo musical i gelat per a tothom. Demà dissabte continuarà la celebració amb el mateix format. La plaça de l'11 de setembre s'omplirà d'activitats gastronòmiques i música que finalitzarà amb una sessió musical a càrrec de DJ Y. Avui divendres s'inicia la segona edició del Sonateca, la festa que barreja la gastronomia i la cultura, que comença a la Masia Can Pasqualet a les 9 de la nit, tot acompanyat de la música country de Joe Fields i la carta de sempre. Demà dissabte la música marxa cap a la taperia de Caldes amb el jazz d'en Martí Brunat i Co. Una festa que engega avui i durarà un mes sencer, oferint més clientela a restaurants i una oportunitat per donar a conèixer els grups i artistes que maneixen els sopars a la fresca. Avui a les 10 de la nit hi ha concert i maridatge de còctels al Robert de Nola. El concert va de la mà del Solistes Vocàlic, un grup musical líric i instrumental gràcies al piano de Jordi Gaig i Xesco Camps, una música que acompanyarà les begudes i els còctels. L'entrada és de format lliure i amb taquilla inversa, destinada a crear una caixa de resistència per ajudar en la recuperació de les zones afectades pels incendis. Aquest cap de setmana, de 9 a 2 del matí, Santa Eulàlia de Ronçanà acull la 7a edició de la Fira del Tomàquet del Vallès. Durant el cap de setmana, la mostra té com a objectiu posar en valor la producció local, la biodiversitat agrícola i la gastronomia de proximitat a través de diverses activitats.

D'aquestes destaquen les visites guiades a l'Hort d'Espelt o bé presentacions sobre recerca i sostenibilitat. Tot plegat es durà a terme a l'espai de la fàbrica del municipi Vall. I diumenge, nova edició de la tradicional Fira d'Antiquaris Brocanters de Caldes. De 10 a 2 del matí se celebra aquesta trobada que s'instal·larà a l'Avinguda Pi i Margall, un espai que s'omplirà de tot tipus d'objectes antics, de brocanters i de col·leccionistes procedents d'arreu de Catalunya. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. A partir de dilluns 20 de juliol, diversos carrers del polígon industrial La Borda es veuran afectats per les obres de l'asfaltat. Una primera fase de millores que s'allargaran fins al 24 de juliol als trams finals dels carrers Josep Bonastre i Borges Blanques, el de Borges Blanques fins a carrer Cerdanya i un parell d'espais en aquest mateix carrer. Finalment, hi haurà una segona fase que s'allargarà l'última setmana de juliol, del 27 al 31, afectant el carrer barcelonès entre Cerdanya i Priorat, el tram final del Garraf i el de Cerdanya, i des de l'Ajuntament recomanen parar atenció a les senyalitzacions provisionals per obres. I també dilluns, el Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix la propera cita. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament, pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. I acabem amb el temps. Avui hem tingut un cel serè durant tot el matí i ens espera pràcticament el mateix durant la tarda. Les temperatures mínimes s'han situat al voltant dels 24 graus amb una nit molt càlida. Al migdia, però, hem arribat fins als 33 graus mantenint un ambient molt càlid, especialment durant les hores centrals de la jornada. Pel que fa al cap de setmana, continuarà el temps estable i majoritàriament assolellat, amb alguns intervals de núvols durant la matinada i primeres hores del matí. Dissabte, les temperatures es mouran entre els 22 graus de mínima i els 34 de màxima, mentre que diumenge les mínimes seran molt semblants, d'uns 22, i les màximes arribaran fins als 33 o 34. El vent bufarà fluix al llarg d'aquests dos dies i no s'espera cap precipitació.

0: I fins aquí l'Info Caldes d'avui divendres 17 de juliol. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat. I recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Info Caldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba.
1: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
2: Què?
1: Els Amics de les Arts.
2: Un grup de què?
1: Música.
2: Ah.
1: Sí, de música.
2: És que jo el rock català no...
1: No...
2: No.
1: No, bueno, tampoc és que...
2: Què?
1: Que no és ben bé...

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
0: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris, tant al Congrés com al Senat, i ha reclamat una aliança dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
3: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
4: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
0: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
3: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
0: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid, segons xifres d'Hisenda.
3: Justament avui, AENA ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
0: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
3: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
0: Els esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
5: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys sí que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen, que està a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
0: I volem saber què ens espera en termes de calor de cara a avui i també al cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central, o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa, i arran de mar, també a gran part del prelitoral. Aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogó és immensa. Una situació, ja diem, clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià o cap a la comarca del Gironès. Amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun nuvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun un remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogó, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament la llei d'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, tot just l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
7: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
2: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, La amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
7: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
7: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
0: No deixem la política i atenció a aquestes xifres perquè el Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i inclosa ara en format de base de dades i dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
9: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
8: El 39% eren de la CNT, una quarta part del SUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
9: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
8: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
0: Una investigació que s'ha fet pública coincidint amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar en la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per tal de contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
10: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
11: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
12: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
10: A partir d'aquí, el territori de l'estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dilluns vinent podran tornar ja a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
3: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions sobre el terreny.
0: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i també els comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent, un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
14: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
13: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'Esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
0: Ens situem ara a l'Alt Camp, ja que l'alcalde d'Aiguamúrcia fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat a la zona en només una setmana. Uns incendis, recordem, que se sospita que són provocats. Un estiu negre que ha obligat, a més, a doblar la vigilància per aquesta qüestió. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
16: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, trucar ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
15: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
0: Avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. A partir de demà ja es podran utilitzar els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles, a Horta de Sant Joan i Bot, a la Terra Alta. Canal T, Martí Carot.
17: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a aquest límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortuño, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
18: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir els aparcaments.
19: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
17: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període del risc d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
3: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'ens gestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el producte interior brut de l'Estat.
0: Justament avui, AEN ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat fins al 2031. El projecte, que inclou la integració del modular i una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran que afronta la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
20: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
21: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
20: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
0: Els municipis nuclears celebren l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almaraz fins al juny del 2030. De fet, confien que el fet que la central pugui continuar funcionant amb garanties de seguretat faci que el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres centrals. Consideren que és una decisió clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Videoescó Televisió, Roser Jordà.
22: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
23: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
22: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació d'Almaraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
0: Del sud al nord de Catalunya, la Seu d'Urgell estrenarà l'any 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis d'any. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
24: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha participat en una visita a les obres que ja estan força encarrilades i ocupen tota una ala de l'edifici del seminari de la Seu. Espadaler destaca que, a banda de donar resposta als pacients de salut mental, el nou servei suposarà la creació de força llocs de feina.
25: De qualitat i proximitat, això ens sembla molt, molt important, i una aposta també pel territori, que és anar vertebrant doncs, tot aquest territori del Pirineu i del Pirineu Iran i tenir doncs, equipaments de qualitat com aquest, que no només atendran a les persones d'una manera digna, posant-les, evidentment, doncs, al centre, sinó que generaran ocupació, generaran llocs de treball.
24: A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb el Bisbat d'Urgell. Quan el complex arribi ja a ple rendiment, s'espera que podrà albergar prop d'un centenar d'usuaris d'arreu del Pirineu català i del Principat.
0: I atenció a aquesta troballa, han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
26: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
27: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
26: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Mos, que tampoc té precedent.
0: I és moment per a la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard, impulsada per la Fundació que porta el nom d'aquest músic vallenc i també per l'Auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Biennal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
4: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància i de la seva vàlua per al públic més majoritari.
2: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard, a l'Auditori. Però en la Biennal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
0: Sant Boi de Llobregat ja escalfa motors per a una nova edició del Festival Altaveu. De l'11 al 13 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i de les propostes emergents.
3: Enguany, la programació posa el focus en el diàleg entre tradició i futur, en noms històrics com Los Ídex o 091, que compartiran cartell amb artistes de la nova escena.
0: Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
5: El cartell d'aquest 2026 compta amb grups com els barcelonins Los Sirex o el grup osonenc d'en Pere Albo i el Convoy. L'organitzador del festival, el santboià Víctor Partido, explica què fa especial aquesta 37a edició.
6: Jo crec que al final el que trobem és una reivindicació de llegat de tot allò que a vegades no ha tingut cabuda a la història de la música, però que ara, des de l'altaveu, reivindiquem com a una part important del llegat musical que ens impactarà aquí a Sant Boi. Grups com 091, que estan ubicats, no?, amb una lírica impressionant, Los Sirex amb la seva gira de comiat, propostes com Senyor Chinarro.
5: El Festival Altaveu es celebrarà de l'11 al 13 de setembre i tornarà a posar Sant Boi com a referent de la música alternativa del país.
0: L'Alt Empordà es converteix a partir d'avui en l'epicentre de la millor música clàssica, de la dansa i també de la lírica. El Festival de Peralada arrenca la seva edició més especial per celebrar els 40 anys d'història. Empordà Televisió, Juanma Buín.
7: El Festival de Peralada celebra una edició històrica. L'emblemàtic certamen de l'Alt Empordà bufarà les espelmes del seu 40è aniversari, fidel a les dues grans passions de la seva fundadora, Carme Mateu, la dansa i la lírica. Avui divendres, la soprano Armonella Jao i el tenor Benjamin Bergheim inauguren el festival a l'Església del Carme, amb un viatge per l'òpera italiana i francesa. Serà el tret de sortida d'un cartell de luxe que també portarà la veu lluminosa de la catalana Sara Blanc, el baix baríton Brian Terfel i clourà a l'agost el mestre Jordi Savall, juntament amb Núria Rial. 4 dècades d'excel·lència artística en un escenari únic sota les estrelles.
0: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
3: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, a la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
8: Bon dia, Marta. L'alemany ja és de Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, qui és a punt de sortir és Marc-André Ter Stegen, el porter que ja no es va entrenar ahir amb l'equip, mentre negocia l'acord per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà, per cert, amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez. Mentrestant, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. Per cert, el Barça ha captat 105 milions d'euros amb una emissió de bons que reforça la seva liquiditat i evidencia una millora de la confiança dels mercats. A segona, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanc i vermell. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022. Afrontarà, per tant, la cinquena temporada al Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarazola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
9: És un projecte que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
8: Més futbol a la primera federació masculina. El Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit al Girona amb opció de compra. A la segona federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029, i el Girona B ha incorporat el davanter de la Reial Societat Gex, Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitalei Pentelei, defensa central, que arriba de l'OSPI. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà amb el Reus. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades del club i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, la nova ràdio de Reus.
10: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negra. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber la nova ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat dels reusencs. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
8: En bàsquet, el Barça ha posat la directa amb els fitxatges i ha anunciat aquest migdia la cinquena incorporació de l'estiu. És del Barça uruguaià Agustí Noval, que prové del Manresa.
11: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
8: I dos apunts, Marta, per acabar els esports. El Zodiac Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat Francesco Di Fulvio, italià que prové del Pro Recco, i en handbol, el Freiking Balomano Granollers ha quedat enquadrat en el grup E de l'EHF amb el Flensburg alemany, el Buzao romanès i l'Agua Santas Milanesa de Portugal.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
0: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha reclamat una aliança de partits que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
3: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades. Coincidirà amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
4: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
0: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
3: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
0: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres del Ministeri d'Hisenda.
3: Justament avui AEN ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
0: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
3: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i la per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
0: En esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
5: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen és a punt de marxar, s'ha dit, a l'Ajax d'Amsterdam.
0: I volem saber com hem d'estar en termes de calor, tant avui com el cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral, aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i per tant la xafogor és immensa, una situació ja diem clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià o cap a la comarca del Gironès, amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun nuvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts a 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre. Ho fa l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
7: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
2: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
7: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
7: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
0: El Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i està inclosa ara en format de base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
4: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una de certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
8: El 39% eren de la CNT, una quarta part del PSUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POUM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
4: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
8: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
0: La investigació s'ha fet pública coincidint avui amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
9: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
10: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
11: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
9: A partir d'aquí, el territori de l'estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
0: Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
3: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions del terreny.
0: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques tant per ciutadans com per comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent, un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del Govern a Barcelona.
13: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
12: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'Esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
0: L'actualitat ens porta avui de nou a l'Alcamp en relació als focs forestals. L'alcalde d'Aiguamúrcia ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis possiblement provocats que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique. La hipòtesi

0: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
1: I, de fet, el risc no baixa perquè avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més estan en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. Això és el que estan fent a la Terra Alta, ja que a partir de demà es podran utilitzar ja els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot. Canal T, Martí Carot.
2: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortuño, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Mulet, alcaldessa de Bot.
3: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir los aparcaments.
4: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
2: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període del risc d'incendi forestal.
5: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria econòmica. La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
6: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'engestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el Producte Interior Brut de l'Estat.
1: Doncs justament avui AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i també una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
7: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
8: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
7: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
1: Els municipis nuclears celebren la decisió del Consell de Seguretat Nuclear de prorrogar la vida de la central d'Almaraz fins al juny del 2030, considerant que el fet que s'hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat els dona ales perquè el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres instal·lacions. Consideren, a més, una decisió que és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Escolta la visió, Roger Jordà.
9: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
10: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
9: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació d'Almaraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
1: I atenció, ara, aquesta troballa. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
11: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
12: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
11: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a os, que tampoc té precedent.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, després de 8 denúncies més per tocaments.
6: En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos d'Esquadra no descarten que encara en puguin sortir més casos. L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Les denunciants asseguren que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva.
1: La línia 1 del metro de Barcelona queda tallada des d'avui fins al 28 d'agost entre les estacions de Florida i Plaça de Sants.
6: TMB ofereix un servei alternatiu amb autobús al tram afectat. Alhora recomana enllaçar amb altres línies de metro o fer servir els ferrocarrils de la Generalitat. Les obres són per renovar les vies entre Santa Eulàlia i Mercat Nou amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls i millorar també el confort del passatge.
1: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Caldes.
13: Constantí dona aquest divendres el tret de sortida al programa Constantí Viu l'Eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil aquest vespre al pavelló. Els participants podran descobrir què provoca l'eclipsi, quines són les seves característiques i com observar-lo de manera segura. Dolors Fortuny és regidora de Cultura.
14: El nostre municipi ha estat escollit com un dels 20 municipis de Catalunya en els quals es podrà veure millor l'eclipsi.
13: També s'oferiran sessions informatives i podcasts divulgatius. El programa culminarà amb la gran observació pública de l'eclipsi.
2: A Caldes de Montbui avui comença la segona edició del Sonateca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen a la iniciativa prepara un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe, un programa que aquest any s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. La idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, amb l'objectiu de fomentar l'activitat cultural al municipi durant l'estiu i a la vegada donar visibilitat a les formacions musicals locals. Música soul, country o jazz, entre moltes altres, mariden aquest estiu a Caldes amb diverses propostes gastronòmiques. El programa es pot consultar al web visiteucaldes.cat.
1: I és moment per la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard. Impulsada per la Fundació, que porta el nom del músic ballenc, i per l'Auditori, la trobada vol posar en valor la figura d'aquest compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
16: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància, de la seva vàlua per al públic més majoritari.
15: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard, a l'Auditori. Però en la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
1: Les conquestes de Jaume I i el seu llegat d'avui en dia s'han fet presents a aquest migdia en l'homenatge que s'ha fet per part de la Generalitat al monestir de Poblet, és el lloc on està enterrat el rei. Laia Molné, l'Espluga FM.
17: El llegat de Jaume I al Conqueridor encara perdura a la Catalunya actual. Aquesta és la reclamació que ha fet el president Salvador Illa en un acte d'homenatge als 750 anys a la mort d'aquesta figura clau en la història del país. Illa ha reclamat la importància de continuar lluitant per la unitat, la llengua i el territori.
18: Discursos que busquen simplificar allò que és complex, de tentacions, de respostes fàcils i demagògiques que es presenten com a solucions eficaces, moltes vegades ho fan per la via de la imposició. Davant d'aquest soroll, d'aquesta atracció populista, rellegir acuradament Jaume I no és només un exercici de nostàlgia medieval, sinó un acte d'autèntica responsabilitat política.
17: Les restes de Jaume I, qui va morir a València el 27 de juliol de 1276, es van veure profanades el 1837 a causa de l'anomenada desmortització de Mendizábal. Durant aquest temps, les restes van ser recollides pel rector de l'Espluga de Francolí i més endavant dutes a Barcelona, on van romandre fins que es van poder retornar a l'actual tomba de Poblet.
1: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el seu 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
19: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
1: I arriben els esports. Amb Antoni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
20: Bon dia, Marta. L'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund ja és a Barcelona a l'espera de tancar els últims detalls de l'operació i signar el contracte. El Barça s'entrena avui en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax. Per d'altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió del genoll del Mundial, medita si passa pel quiròfan. En el capítol del mercat continua la estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. A segona divisió, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanc i vermella. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, per tant afrontarà la cinquena temporada a Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Guimen ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarasola, que arriba procedent del Nans de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Reial Societat.
21: Es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
20: A Primera Federació Masculina, el Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit del Girona amb opció de compra. A la Segona Federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Reial Societat Jex Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitalei Pentelei, defensa central que arriba de l'Hospi. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades al club roig i negre i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, La Nova Ràdio.
22: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents de futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negre. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputat, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber La Nova Ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat dels reusencs. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
20: I per acabar, Marta, un apunt de la prèvia del futbol de la final del Mundial, l'Espanya-Argentina del pròxim diumenge, que ja té un àrbitre designat. Serà l'eslové Slapo Vinčić, de 46 anys, que per cert ja ha dirigit 3 partits d'aquest Mundial.
1: Gràcies, Toni. Una cita destacada, sens dubte, la d'aquest diumenge al Mundial de Futbol. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana. Thank you.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren realment males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.
4: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
5: Caldes recupera la Festa de la Defensa per commemorar els 150 anys de l'atac carlí que va patir el municipi. Demà, a partir de 7:45, la Font del Lleó serà el punt d'inici d'aquesta celebració, que també traslladarà part de la festa a la plaça coneguda popularment com la del Cargol. Una commemoració que neix arran de la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873 i que es va interrompre per la Guerra Civil. Entre les activitats es troba un recorregut pels espais dels atacs carlins, un concert a l'Escola del Carme amb rigodons i contradances locals, i finalment tallers del Ball de Gitanes. Francesc Camps, un dels organitzadors de la festa, posa en valor la fidelitat històrica de la celebració. En parla el programa d'aquesta casa, Paraules, Música i Lletres a la Fresca.
6: Tingueu en compte que no és això. Nosaltres serem estrictes testimonis de la història. Hi havia dues maneres d'entendre Espanya, dues maneres d'entendre com es governava el país, i nosaltres respectarem els criteris històrics que hem trobat. En Cuspinera era d'aquí, de Caldes, i ho va escriure a la seva manera, però evidentment en cap moment de la recreació de la festa que nosaltres farem, farem una interpretació de bons contra dolents, en cap cas. Llavors penso que cal ser fidels als testimonis que tenim aquí, perquè Caldes es va viure així, però evidentment cal ser fidels a la història, i per tant nosaltres només interpretem una part de la història i no la jutgem en cap moment.
5: Una jornada plena de música i tradició caldarina que també tindrà un moment destacat a la plaça del Marquès de Caldes, coneguda com la del Cargol, on es descobrirà la nova placa amb el nou nom, plaça del 30 de juliol de 1873, el nom original d'aquest espai. Avui engega la festa del barri del Centre Històric. A 7:45, Ricard Jiménez farà una visita guiada partint des de la plaça del Lleó i acabarà amb un sopar a la fresca al Pa Torrat amb un petit concert. Entre les activitats avui a la plaça de l'11 de setembre també s'ha organitzat un tast de vins, un taller de pintacares i globoflexia pels patins, una primera jornada que acabarà amb un bingo musical i gelat per a tothom. Demà dissabte continuarà la celebració amb el mateix format. La plaça de l'11 de setembre s'omplirà d'activitats gastronòmiques i musicals Bèlgica, que finalitzarà amb una sessió musical a càrrec de DJ Ygrix. Avui divendres s'inicia la segona edició del Sonateca, la festa que barreja la gastronomia i cultura comença a la Masia Can Pasqualet a les 9 de la nit, tot acompanyat de la música country de Joe Fields i la carta de sempre. Demà dissabte la música marxa cap a la taperia de Caldes, el jazz amb el jazz de Martí Brunat i Co. Una festa que engega avui i durarà un mes sencer, oferint més clientela a restaurants i una oportunitat per donar a conèixer els grups i artistes que amaneixen els sopars a la fresca. Aquest cap de setmana, de 9 a 2 del matí, Santa Eulàlia de Ronçana acull la 16a edició de la Fira del Tomàquet del Vallès. Durant el cap de setmana, la mostra té com a objectiu posar en valor la producció local, la biodiversitat agrícola i la gastronomia de proximitat a través de diverses activitats. D'aquestes destaquen les visites guiades a l'Hort de l'Espel o bé presentacions sobre recerca i sostenibilitat. Tot plegat es durà a terme a l'Espai La Fàbrica del municipi Pai. A partir del 20 de juliol, diversos carrers del polígon industrial a Borda es veuran afectats per les obres d'asfaltats. Una primera fase de millores fins al 24 de juliol als trams finals dels carrers Josep Bonastre i Borges Blanques, el de Borges Blanques fins a carrer Sardenya i un parell d'espais en aquest mateix carrer. Finalment, hi haurà una segona fase que s'allargarà l'última setmana de juliol, del 27 al 31, afectant el carrer Barcelonès entre Cerdanya i Priorat, el tram final del Garraf i el de Sardenya. A recomanar per atenció a les senyalitzacions provisionals per obres. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix la propera cita el dilluns vinent, el 20 de juliol. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. I acabem amb el temps. Avui hem tingut un cel serè durant tot el matí i ens espera pràcticament el mateix durant la tarda. Les temperatures mínimes s'han situat al voltant dels 24 graus amb una nit molt càlida. Al migdia, però, hem arribat fins als 33 graus mantenint un ambient molt càlid, especialment durant les hores centrals de la jornada. Pel que fa al cap de setmana, continuarà el temps estable i majoritàriament assolellat, amb alguns intervals de núvols durant la matinada i primeres hores del matí. Dissabte, les temperatures es mouran entre els 22 graus de mínima i els 34 de màxima, mentre que diumenge les mínimes seran molt semblants, d'uns 22 graus, i les màximes arribaran fins als 34 o 33 graus. El vent bufarà fluix al llarg dels dos dies i no s'espera precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes recupera la Festa de la Defensa per commemorar els 150 anys de l'atac carlí que va patir el municipi. Demà, a partir de 7:45, la Font del Lleó serà el punt d'inici d'aquesta celebració, que també traslladarà part de la festa a la plaça coneguda popularment com la del Cargol, una commemoració que neix arran de la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873 i que es va interrompre per la Guerra Civil. Entre les activitats es troba un recorregut pels espais dels atacs carlins, un concert a l'Escola del Carme amb rigodons i contradances locals i, finalment, tallers del Ball de Gitanes. Francesc Camps, un dels organitzadors de la festa, posa en valor la fidelitat històrica de la celebració. En parla el programa d'aquesta casa, Paraules, Música i Lletres a la Fresca.
2: Tingueu en compte que no és això. Nosaltres serem estrictes testimonis de la història. Hi havia dues maneres d'entendre Espanya, dues maneres d'entendre com es governava el país, i nosaltres respectarem els criteris històrics que hem trobat. En Cuspinera era d'aquí, de Caldes, i ho va escriure a la seva manera, però, evidentment, en cap moment de la recreació de la festa que nosaltres farem, farem una interpretació de bons contra dolents, en cap cas. Llavors penso que cal ser fidels als testimonis que tenim aquí, perquè Caldes es va viure així, però evidentment cal ser fidels a la història, i per tant nosaltres només interpretem una part de la història i no la jutgem en cap moment.
1: Una jornada plena de música i tradició catalana que també tindrà un moment destacat a la plaça del Marquès de Caldes, coneguda com la del Cargol, on es descobrirà la nova placa amb el nou nom, plaça del 30 de juliol de 1873, el nom original d'aquest espai. Avui engega la festa del barri del Centre Històric. A 7:45, Ricard Jiménez farà una visita guiada partint des de la plaça del Lleó i acabarà amb un sopar a la fresca al Pa Torrat amb un petit concert. Entre les activitats d'avui a la plaça de l'11 de setembre també s'ha organitzat un tast de vins, un taller de pintacares i globoflexia pels patins, una primera jornada que acabarà amb un bingo musical i gelat per a tothom. Demà dissabte continuarà la celebració amb el mateix format. La plaça de l'11 de setembre s'omplirà d'activitats gastronòmiques i música, que finalitzarà amb una sessió musical a càrrec de DJ Ygrix. Avui divendres s'inicia la segona edició del Sonateca. La festa que barreja la gastronomia i cultura comença a la Masia Can Pasqualet a les 9 de la nit, tot acompanyat de la música country de Joe Fields i la carta de sempre. Demà dissabte la música marxa cap a la taperia de Caldes, el jazz amb el jazz de Martí Brunat i Co. Una festa que engega avui i durarà un mes sencer, oferint més clientela a restaurants i una oportunitat per donar a conèixer els grups i artistes que maneixen els sopars a la fresca. Aquest cap de setmana, de 9 a 2 del matí, Santa Eulàlia de Ronçana acull la 16a edició de la Fira del Tomàquet del Vallès. Durant el cap de setmana, la mostra té com a objectiu posar en valor la producció local, la biodiversitat agrícola i la gastronomia de proximitat a través de diverses activitats. D'aquestes destaquen les visites guiades a l'Hort de l'Espel o bé presentacions sobre recerca i sostenibilitat. Tot plegat es durà a terme a l'Espai La Fàbrica del municipi Pai. A partir del 20 de juliol, diversos carrers del polígon industrial La Borda es veuran afectats per les obres d'asfaltats. Una primera fase de millores fins al 24 de juliol als trams finals dels carrers Josep Bonastre i Borges Blanques, el de Borges Blanques fins a carrer Sardenya i un parell d'espais en aquest mateix carrer. Finalment, hi haurà una segona fase que s'allargarà l'última setmana de juliol, del 27 al 31, afectant el carrer Barcelonès entre Cerdanya i Priorat, el tram final del Garraf i el de Sardenya. A recomanar per atenció a les senyalitzacions provisionals per obres. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix la propera cita el dilluns vinent, el 20 de juliol. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. I acabem amb el temps. Avui hem tingut un cel serè durant tot el matí i ens espera pràcticament el mateix durant la tarda. Les temperatures mínimes s'han situat al voltant dels 24 graus amb una nit molt càlida. Al migdia, però, hem arribat fins als 33 graus, mantenint un ambient molt càlid, especialment durant les hores centrals de la jornada. Pel que fa al cap de setmana, continuarà el temps estable i majoritàriament assolellat, amb alguns intervals de núvols durant la matinada i primeres hores del matí. Dissabte, les temperatures es mouran entre els 22 graus de mínima i els 34 de màxima, mentre que diumenge les mínimes seran molt semblants, d'uns 22 graus, i les màximes arribaran fins als 34 o 33 graus. El vent bufarà fluix al llarg dels dos dies i no s'espera precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
3: ni una
2: no
3: cosa
2: em
3: dono ni
2: temps. O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
4: Clar, jo vés al bar.
2: No, vés a la manà que et fa tinc fora i a la ràdio.
5: Clar, ara va ser... Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes claus petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom. Conxita Granger Veleta.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
9: Matrícula.
8: 62.480.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
10: Man, what in the world is happening here?

A l'estiu, a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes recupera la Festa de la Defensa per commemorar els 150 anys de l'atac carlí que va patir el municipi. Demà, a partir de 7:45, la Font del Lleó serà el punt d'inici d'aquesta celebració, que també traslladarà part de la festa a la plaça coneguda popularment com la del Cargol. Una commemoració que neix arran de la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873 i que es va interrompre per la Guerra Civil. Entre les activitats es troba un recorregut pels espais dels atacs carlins, un concert a l'Escola del Carme amb rigodons i contradances locals i, finalment, tallers del Ball de Gitanes. Francesc Camps, un dels organitzadors de la festa, posa en valor la fidelitat històrica de la celebració. En parla el programa d'aquesta casa, Paraules, Música i Lletres a la Fresca.
2: Tingueu en compte que no és això. Nosaltres serem estrictes testimonis de la història. Hi havia dues maneres d'entendre Espanya, dues maneres d'entendre com es governava el país, i nosaltres respectarem els criteris històrics que hem trobat. En Cuspinera era d'aquí, de Caldes, i ho va escriure a la seva manera, però, evidentment, en cap moment de la recreació de la festa que nosaltres farem, farem una interpretació de bons contra dolents, en cap cas. Llavors penso que cal ser fidels als testimonis que tenim aquí, perquè Caldes es va viure així, però evidentment cal ser fidels a la història, i per tant nosaltres només interpretem una part de la història i no la jutgem en cap moment.
1: Una jornada plena de música i tradició calderina que també tindrà un moment destacat a la plaça del Marquès de Caldes, coneguda com la del Cargol, on es descobrirà la nova placa amb el nou nom, plaça del 30 de juliol de 1873, el nom original d'aquest espai. Avui engega la festa del barri del Centre Històric. A 7:45, Ricard Jiménez farà una visita guiada partint des de la plaça del Lleó i acabarà amb un sopar a la fresca al Pa Torrat amb un petit concert. Entre les activitats d'avui a la plaça de l'11 de setembre també s'ha organitzat un tast de vins, un taller de pintacares i globoflexia pels patins, una primera jornada que acabarà amb un bingo musical i gelat per a tothom. Demà dissabte continuarà la celebració amb el mateix format. La plaça de l'11 de setembre s'omplirà d'activitats gastronòmiques i música, que finalitzarà amb una sessió musical a càrrec de DJ Ygriks. Avui divendres s'inicia la segona edició del Sonateca, la festa que barreja la gastronomia i cultura, comença a la Masia Can Pasqualet a les 9 de la nit, tot acompanyat de la música country de Joe Fields i la carta de sempre. Demà dissabte la música marxa cap a la taperia de Caldes, el jazz amb el jazz de Martí Brunat i Co, una festa que engega avui i durarà un mes sencer, oferint més clientela a restaurants i una oportunitat per donar a conèixer els grups i artistes que amaneixen els sopars a la fresca. Aquest cap de setmana, de 9 a 2 del matí, Santa Eulàlia de Ronçana acull la 16a edició de la Fira del Tomàquet del Vallès. Durant el cap de setmana, la mostra té com a objectiu posar en valor la producció local, la biodiversitat agrícola i la gastronomia de proximitat a través de diverses activitats. D'aquestes destaquen les visites guiades a l'Hort de l'Espel o bé presentacions sobre recerca i sostenibilitat. Tot plegat es durà a terme a l'Espai La Fàbrica del municipi Pai. A partir del 20 de juliol, diversos carrers del polígon industrial La Borda es veuran afectats per les obres d'asfaltats. Una primera fase de millores fins al 24 de juliol als trams finals dels carrers Josep Bonastre i Borges Blanques, el de Borges Blanques fins a carrer Sardenya i un parell d'espais en aquest mateix carrer. Finalment, hi haurà una segona fase que s'allargarà l'última setmana de juliol, del 27 al 31, afectant el carrer Barcelonès entre Cerdanya i Priorat, el tram final del Garraf i el de Sardenya. Es recomana parar atenció a les senyalitzacions provisionals per obres. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix la propera cita el dilluns vinent, el 20 de juliol. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. I acabem amb el temps. Avui hem tingut un cel serè durant tot el matí i ens espera pràcticament el mateix durant la tarda. Les temperatures mínimes s'han situat al voltant dels 24 graus amb una nit molt càlida. Al migdia, però, hem arribat fins als 33 graus, mantenint un ambient molt càlid, especialment durant les hores centrals de la jornada. Pel que fa al cap de setmana, continuarà el temps estable i majoritàriament assolellat, amb alguns intervals de núvols durant la matinada i primeres hores del matí. Dissabte, les temperatures es mouran entre els 22 graus de mínima i els 34 de màxima, mentre que diumenge les mínimes seran molt semblants, d'uns 22 graus, i les màximes arribaran fins als 34 o 33 graus. El vent bufarà fluix al llarg dels dos dies i no s'espera precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.

0: Bona tarda, bon dia i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és divendres 17 de juliol i obrim l'informatiu fent referència al debat que s'ha obert després de l'extinció de l'incendi, la gestió forestal. A causa del foc, les alcaldies dels municipis afectats s'han reunit aquesta setmana amb representants de la Diputació per establir un pla d'actuació i anàlisi de l'impacte, tot plegat amb la mirada posada a restablir la zona afectada per les flames. Un Infocaldes en què també ens farem ressò de la campanya d'asfaltats que ha començat aquesta setmana. Durant aquest mes es millorarà el ferm d'una vintena de carrers del nucli urbà, una inversió d'uns 800.000 euros. En aquest informatiu també posarem en valor l'educació, perquè un alumne de l'Escola Pia de Caldes ha aconseguit la segona millor nota de la selectivitat al Vallès Oriental. Tota una fita que ens explicarà el protagonista, que ara comença una nova etapa educativa. I a les portes del cap de setmana ens farem ressò de la recuperació d'una festa icònica de Caldes que no se celebra des de la Guerra Civil. Es tracta de la Festa de la Defensa, que demà omplirà el carrer al centre del municipi per commemorar els 150 anys del atac carlí. Una festa que, a banda de recuperar-se, ha portat nou patrimoni al municipi gràcies a la feina de l'aficionat a la història Joaquim Campistrón. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Aquest dilluns els bombers van donar per extingit l'incendi, un foc que va cremar durant gairebé una setmana i que ha calcinat unes 220 hectàrees, unes 90 de les quals dins el terme municipal de Caldes. Un cop extingides les flames, els ajuntaments dels municipis afectats per aquest incendi s'han reunit aquesta setmana amb els representants de la Diputació de Barcelona per analitzar l'impacte del foc i començar a planificar els treballs per a la restauració de l'espai natural afectat. A tot això, i en el terreny polític, els comuns de Caldes reclamen una gestió forestal activa i proposen mesures concretes a l'Ajuntament que inclouen un pla acordat amb tots els agents implicats. Aquesta setmana ha començat l'asfaltat de diversos carrers del nucli urbà de Caldes. L'actuació consta de dues fases. La primera contempla actuar sobre 18 carrers del nucli urbà del municipi, una actuació que suposarà renovar 13.500 metres quadrats de carrers, i la segona fase preveu actuar en prop de 10.000 metres quadrats d'una desena de carrers. En total, l'Ajuntament destina uns 800.000 euros a dur a terme aquesta campanya d'asfaltats que s'ha fet a partir dels criteris tècnics que estableixen quins són els carrers prioritaris on realitzar l'actuació. La segona millor nota de la selectivitat al Vallès Oriental és d'Ernest Codina, alumne del segon de batxillerat de l'Escola Pia de Caldes. El jove santfeliuenc ha obtingut una nota de 9,4 a la prova d'accés de la universitat. El jove calderí porta estudiant des d'I3 a Caldes i ara ja pot accedir al grau de Global Studies a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, una carrera que combina disciplines com Economia, Política i Relacions Internacionals. Caldes recupera la Festa de la Defensa després de 150 anys. Demà dissabte, a partir de 7:45, els calderins tornaran a viure la festa que commemora l'atac carlí que va patir el municipi a finals del segle XIX, una celebració popular que neix arran de la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873 i que es va interrompre per la Guerra Civil després de dècades de celebració. Una festa que també inclou la descoberta de la placa que rebateja la plaça popularment coneguda com la del Cargol, per plaça de 30 de juliol de 1873. Els barracons de l'Institut Escola de Caldes ja han desaparegut. Després de 20 anys, aquesta setmana ja s'han retirat. Els treballs per desmuntar-los i retirar-los van començar la setmana passada. Uns mòduls prefabricats que es van instal·lar al setembre del 2006. Una solució que havia de ser provisional i que s'ha acabat prorrogant dues dècades. La retirada s'ha fet efectiva després de la finalització de les obres d'ampliació del centre i ara l'espai que s'ha quedat lliure s'hi construirà una nova pista esportiva exterior al costat del gimnàs. La Fundació Santa Susana i la Fundació Sociosanitària han presentat el balanç del 2025. Aquest exercici ha tingut per títol Sumem per Multiplicar, per mostrar el treball entre les dues fundacions i transmetre tota la informació a les persones implicades. El document recull totes les xifres d'ingressos i despeses, les inversions, donacions i una anàlisi de totes dues fundacions. La Sala Noble de Can Rius va acollir dimecres un acte per exposar l'impacte a Caldes del Pla Sectorial d'Implantació d'Energies Renovables a Catalunya, el Plater. El grup de pagesia de Caldes va organitzar la xerrada amb l'objectiu d'exposar les conseqüències que pot tenir la implantació d'aquest pla d'energies renovables sobre la propietat i els usos del sòl al municipi. I acabem amb el temps. Avui hem tingut una jornada del cel serè i ambient molt càlid. El dia ha començat amb una mínima de 24 graus i la màxima se situarà a les hores centrals del dia al voltant dels 33. El cap de setmana continuarà marcat pel temps estable i el domini del sol, amb alguns núvols baixos a primera hora. Dissabte les temperatures es mouran entre els 22 i els 34 graus, mentre que diumenge es mantindran molt semblant, amb mínimes de 22 i màximes de 33 o 34. El vent serà fluix i no s'espera pluja.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Aquest dilluns, els bombers van donar per extingit l'incendi que ha afectat part de la muntanya del Farell, un foc que va cremat durant gairebé una setmana i que ha calcinat unes 220 hectàrees, unes 90 de les quals dins el terme municipal de Caldes. Una setmana de feina intensa pels cossos de seguretat que ha tingut una derivada, ha reobert el debat sobre la prevenció i la gestió forestal. Precisament, els ajuntaments dels municipis afectats per aquest incendi es van reunir dilluns amb els representants de la Diputació de Barcelona per analitzar l'impacte del foc als municipis. Una trobada en què hi van participar els alcaldes de Caldes, Sentmenat, Gallifa, Sant Feliu de Codines i Sant Llorenç Savall. L'objectiu de la reunió era coordinar les primeres mesures de suport i restauració de l'entorn afectat per les flames. A banda de representants municipals, també van participar a la trobada el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i els responsables de l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació. Una reunió que ha servit per posar fil a l'agulla i iniciar la planificació dels treballs per a la restauració de l'espai natural afectat per l'incendi. Precisament, qui també ha reclamat una actuació més compromesa en la gestió forestal han estat els comuns de Caldes. En un comunicat, a més, aquesta setmana reclamen a l'Ajuntament la convocatòria d'un pacte social i ecològic local per a la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Des de l'agrupació volen que el municipi tingui un full de ruta propi amb l'objectiu de definir una estratègia de prevenció d'incendis i de gestió de bosc a llarg termini. Per això, des de la formació reclamen un suport estable a l'ADF amb un finançament plurianual en comptes d'atorgar subvencions puntuals com fins ara. A la proposta també aposten per fomentar la ramaderia extensiva i els conreus com a eines de prevenció. I finalment també demanen treballar de manera coordinada amb els municipis veïns perquè, tal com recorden, el risc d'incendi no s'atura als límits municipals.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Aquesta setmana ha començat l'asfaltat de diversos carrers del nucli urbà de Caldes. L'actuació consta de dues fases. La primera contempla actuar sobre 18 carrers del nucli urbà del municipi. En aquesta primera fase es renovarà l'asfaltat d'una superfície total de 13.500 metres quadrats. Aquesta actuació, que compta amb un pressupost de gairebé mig miler d'euros, per tant, la segona fase preveu actuar en prop de 10.000 metres quadrats d'una desena de carrers. En aquest cas, el pressupost és de poc més de 350.000 euros. Aquestes obres s'emmarquen en el pla d'actuació municipal pactat i ratificat el 2023 a principis del mandat. En la primera fase es troben diversos carrers com el Raval de Remei, Sant Sebastià de Montmajor, Vigues i entre d'altres. Els carrers escollits per a les actuacions s'han seleccionat per criteris tècnics segons el seu estat de conservació, tal com ha explicat l'alcalde Isidre Pineda.
2: Tot i així, farem una campanya d'asfaltats que entre la primera i la segona fase superarà els 800.000 euros. És una campanya d'asfaltats que estava planificada la segona part del mandat per un tema de recursos especialment, perquè fins ara hem estat fent molta obra pública. Ara ens tocava aquesta campanya d'asfaltats, a la qual doncs, ens hem centrat en començar en aquells carrers que estan en un estat més problemàtic. En la primera part del mandat municipal vam fer una auditoria de tots els carrers de Caldes, amb cotxe amb una càmera en la que doncs, anava detectant aquells carrers que li feien doncs, més falta una renovació en el seu asfaltat, i per això doncs, en aquestes campanyes d'asfaltats ens centrarem en aquells que tècnicament doncs, es considera que són els que és més necessari que s'arreglin.
0: Pel que fa a la segona fase, és d'un abast més limitat. En concret, s'hi destinen uns 360.000 euros i entre els 10 carrers que s'asfaltaran hi ha el carrer de General Pedrós, Ramon Giralt o Francesc Macià, entre d'altres. El regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, concreta quins són els carrers afectats i quines partides es destinen.
3: Tenen un valor aproximat d'uns 500.000 euros. Parlem de carrers de Raval del Remei, Sant Sebastià Montmajor, Vigues, Escoles Pies, Abelitxa Labarder, Pau Cuscó, Avinguda Lledoners, Avinguda Montbui, Avinguda de la Font dels Enamorats. I hi haurà una segona fase de cara al setembre, cap a finals d'any, on el pressupost és una mica inferior, és un pressupost d'uns 360.000 euros, on es faran altres carrers, com són General Pedrós, Francesc Macià, Montserrat, Tiler, Avinguda Montbui, Uraneta, carrer de l'Aigua i carrer de Regassol del Pardal. L'actuació que s'inicia ara, la primera fase, es faran uns 13.500 metres quadrats i a la fase 2 seran uns 9.000 metres quadrats.
0: Una primera fase que es durà a terme durant aquest mes de juliol. La segona fase, en canvi, està previst que comenci ara i finalitzi a la tardor.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: La segona millor nota de la selectivitat al Vallès Oriental és d'Ernest Codina, alumne de segon de batxillerat de l'Escola Pia de Caldes. El jove santfeliuenc ha obtingut una nota de 9,4 en la prova d'accés a la universitat. Ernest porta estudiant des d'I3 a Caldes i ara ja pot accedir al grau de Global Studies a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, una carrera que combina moltes disciplines com economia, política i relacions internacionals. El jove admet que va quedar molt sorprès al veure la nota dels exàmens, tot i les bones sensacions al fer les proves. Ernest Codina assegura que no s'esperava obtenir una nota tan alta. Tot i això, en declaracions a Ràdio Caldes, admet que està molt orgullós de tota la feina feta al llarg del curs.
4: He estudiat en aquesta escola des d'I3. Aquest curs m'he presentat a les proves d'accés a la universitat, que per sort m'han anat molt bé. Quan vaig rebre les notes, de fet, vaig quedar molt sorprès, perquè sabia que m'havien anat bé els exàmens, però no m'esperava obtenir, doncs, una nota tan alta. O sigui que estic molt orgullós de tota la feina feta durant el curs.
0: Ernest va cursar el batxillerat social amb les matèries d'economia d'empresa, matemàtiques aplicades, història de l'art i biologia, unes assignatures que assegura que va treballar de manera constant al llarg del curs. Anar al dia, fer els deures, estudiar regularment, no deixar acumular la feina és el secret. Segons Codina, per poder arribar a la selectivitat sense haver d'estudiar des de zero. Són declaracions a Ràdio Caldes.
4: Crec que el més important és portar un ritme de treball constant durant tot el curs. Anar al dia, fer els deures, estudiar de manera regular i sobretot no deixar acumular la feina fa que quan arriba la selectivitat no hagis de començar a estudiar des de zero, sinó simplement has de repassar tot allò que ja has treballat durant el curs. A més, de cara als últims mesos, sobretot especialment al maig, recomano molt practicar amb exàmens d'anys anteriors, ja que és una manera molt útil de familiaritzar-te amb el tipus de preguntes que acostumen a sortir. Així pots veure quins continguts tenen més pes i, sobretot, crec que és importantíssim consultar els criteris de correcció per entendre, doncs, què s'espera exactament de les respostes dels estudiants.
0: Després de tot l'esforç, ha pogut entrar a la carrera de Global Studies a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, una carrera que combina moltes disciplines com economia, política i relacions internacionals i que personalment li agrada per la vessant internacional que té. A la llarga, la voluntat és poder treballar en relacions internacionals, economia, comunicació o inclús poder treballar en institucions europees. Així ho ha explicat als micròfons de Ràdio Caldes.
4: El curs vinent m'agradaria estudiar el grau de Global Studies a la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona. És una carrera molt, molt transversal perquè combina diferents disciplines com les relacions internacionals, l'economia, la comunicació, la geografia o la política. I em va interessar especialment perquè durant el batxillerat encara no tenia del tot clar a què em volia dedicar ni quina carrera fer. I aquest grau, doncs, em permet explorar diferents àmbits abans d'especialitzar-me. I un altre aspecte que em va acabar de convèncer sobre aquest grau és el seu caràcter internacional, ja que s'imparteix en anglès i, a més, inclou un estada a l'estranger durant la carrera. De cara al futur, encara no tinc cap professió concreta al cap, però sí que m'agradaria treballar en un entorn internacional, col·laborant amb persones d'altres països, i m'interessen àmbits com la comunicació, l'economia o les relacions internacionals, i fins i tot m'agradaria treballar algun dia en institucions europees.
0: Ara Ernest Codina s'agafa unes merescudes vacances abans d'iniciar aquesta nova etapa educativa.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
0: Caldes recupera la Festa de la Defensa. Demà dissabte, a partir de 7:45, els calderins i calderines tornaran a viure aquesta celebració popular que commemora la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873, una celebració que es va interrompre per la Guerra Civil després de dècades de celebració. Ara, la iniciativa popular torna a posar aquesta celebració al calendari festiu calderí. L'origen de la festa remunta a finals del segle XIX, durant la Tercera Guerra Carlina. Caldes va repel·lir l'atac de les tropes carlistes defensant la ciutat a capa i espasa, convertint l'episodi en un símbol de resistència i cohesió local. Un capítol de la història que es reivindica demà a la plaça de la Font del Lleó a 7:45 del vespre. En els últims mesos s'han dut a terme diversos assajos oberts a la ciutadania per recrear el fet històric. Calderins i calderines es vestiran d'època per recrear els atacs a diversos espais del municipi, mantenint la realitat històrica. Així ho ha explicat Francesc Camps, director de Vocàlic, al programa d'aquesta casa Paraules, Música i Lletres a la Fresca.
5: Tingueu en compte que no és això. Nosaltres serem estrictes testimonis de la història. Hi havia dues maneres d'entendre Espanya, dues maneres d'entendre com es governava el país, i nosaltres respectarem els criteris històrics que hem trobat. En Cuspinera era d'aquí, de Caldes, i ho va escriure a la seva manera, però evidentment en cap moment de la recreació de la festa que nosaltres farem, farem una interpretació de bons contra dolents, en cap cas. Llavors penso que cal ser fidels als testimonis que tenim aquí, perquè Caldes es va viure així, però evidentment cal ser fidels a la història, i per tant nosaltres només interpretem una part de la història i no la jutgem en cap moment.
0: A recuperar una festa que va néixer el 1876 i que es va deixar de celebrar el 1935, gràcies a la iniciativa de l'associació Xics, la Coral El Calderí i l'Orfeó Climent Cuspinera, es commemora la memòria col·lectiva del municipi i posa en valor el patrimoni musical de fa dos segles. Durant la celebració es recuperen diverses composicions, com els Rigodons Bèl·lics, escrits per Climent Cuspinera i Uller, que es van escriure per immortalitzar aquesta gesta. Com a novetat, els Rigodons Bèl·lics s'incorpora un acompanyament instrumental gràcies a la troballa de la partitura orquestral, una innovació que farà escoltar l'obra més propera a l'original. A banda dels rigodons, un dels elements centrals de la recuperació és també la interpretació de les gitanes locals, arranjades per l'orquestra de Climent Cuspinera. En aquest cas, es destaca el valor patrimonial que conserva, ja que és anterior a l'estandardització de la cobla i manté l'essència original. Així explicava Francesc Camps la fita aconseguida per Joaquim Campistron, que ha estat el descobridor de les partitures orquestrals de Rigodons i el dossier de partitures sobre les cançons i danses de Caldes.
5: Va trobar unes partitures que tenen un valor increïble.
6: No, però, no, perdona, no és que les trobés, ja hi eren.
5: Ja hi eren,
6: però,
5: ja hi eren.
6: Mira, ho vaig saber.
5: Però va fer dues troballes increïbles. La primera és que la peça dels Rigodons, que la vam estrenar el 2024, només teníem la part coral. El Joaquim ha trobat la part d'orquestra. L'hem editat, l'hem gravat, ja ho tenim tot a punt. I la segona és que vam trobar un dossier de partitures interessantíssima, transcrit per una persona a primers de segle. Aquesta persona es diu Jeroni Pasqual Pi. El Jeroni Pasqual Pi tenia una escola de música aquí a Caldes a principis de segle. Jo suposo que 1910, més o menys, el senyor Jeroni Pasqual Pi ens va deixar un manuscrit que es diu Cançons i danses tradicionals de Caldes de Montbui. I tenim les partitures íntegres. Aquestes partitures són del segle XX, del 1900 poc. Però per què sabem que són els arranjaments del 1870? Perquè l'orquestra amb la que estan escrites aquestes partitures és exactament la mateixa orquestra que tenia en Cuspinera.
0: Una troballa històrica gràcies a Joaquim Campistron, qui ha descobert unes partitures del ball de plaça sense cobla. Un ball que a partir del segle XIX s'estandaritzava amb cobla en comptes d'orquestra. Llavors, aquestes partitures de Jeroni Pasqual Pi inclouen el ball de gitanes tradicional amb música d'orquestra tal com es feia abans de l'estandardització. Així sona el tastet que va proporcionar ahir als representants de la Festa de la Defensa al programa de Paraules, Música i Lletres a la Fresca de Ràdio Caldes.

0: Una festa durant la qual també es descobrirà la nova plaça de la plaça de la, la nova placa de la plaça del Marquès de Caldes de Montbui, que popularment es coneix com la del Cargol i que a partir de demà es batejarà com la plaça del 30 de juliol de 1873. El canvi de nom es va aprovar al ple de gener d'aquest any.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Els barracons de l'Institut d'Escola de Caldes ja han desaparegut. Després de 20 anys, aquesta setmana ja s'han retirat. Els treballs per desmuntar-los i retirar-los van començar la setmana passada, uns mòduls prefabricats que es van instal·lar al setembre del 2006, una solució que havia de ser provisional i que s'ha acabat prorrogant dues dècades. Octavi Martí, professor i pare del centre, al dia de les portes obertes, tot i la satisfacció d'haver aconseguit el que volien, recordaven que arribava massa tard.
2: Satisfacció per un costat d'aconseguir allò que es volia, també amb una mica de resignació potser, no? De dir, ostres, això hauria d'haver vingut abans potser, no? Perquè són molts anys allà als mòduls on no et fas teu l'escola al final, perquè allò és provisional, no? I potser ha tardat una miqueta de lo que tocaria, no? Però clar, evidentment el primer és satisfacció, sempre.
0: Ara sí, després de la finalització de les obres d'ampliació del centre i la retirada dels barracons, es podrà construir una nova pista esportiva exterior al costat del gimnàs, una nova obra que se suma als prop de 2.500 metres quadrats i les noves 14 aules que s'han construït en les dues plantes que formen part de l'ampliació, uns treballs que també han permès reformar la cuina i que han transformat completament l'Institut Escola Calderí.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: La Fundació Santa Susana i la Fundació Sociosanitària han presentat el balanç de dades de l'any 2025. Aquest exercici ha tingut per títol Sumem per multiplicar, per mostrar el treball entre les dues fundacions i transmetre tota la informació a les persones implicades. El document recull totes les xifres d'ingressos i despeses, les inversions, donacions i un anàlisi de totes dues fundacions. La Fundació Santa Susana i la Fundació Sociosanitària Santa Susana són dues entitats diferents que, tal com diuen, comparteixen la mateixa raó de ser i el mateix patronat per millorar la governança. Entre els projectes impulsats destaquen el projecte Camí, el nou servei funerari amb la inauguració del tanatori i, finalment, les accions divulgatives i formatives, unes iniciatives que posava en valor la directora general de la Fundació, Assumpció Ros.
3: Fem força serveis per diferents necessitats. Molts d'ells es coordinen entre ells de manera que podem plantejar molta atenció integral a les persones que envelleixen o que tenen alguna malaltia crònica prioritària. Vam parlar especialment de tots els serveis per acompanyar l'envelliment, una etapa complexa, diversa i amb moltes necessitats que a través dels nostres serveis intentem coordinar i intentem que tinguin acompanyament integral. També els serveis funeraris, que l'any passat doncs, van experimentar una millora espectacular amb la inauguració del tanatori i també del projecte El Camí. I també posar també l'accent en totes aquelles activitats que fem amb la comunitat, divulgatives, formatives, preventives, perquè totes aquestes etapes doncs, siguin el més satisfactòries possibles.
0: Pel que fa a la Fundació Santa Susana, han tingut uns ingressos i despeses aproximadament als 6 milions d'euros amb un resultat negatiu de poc més de 40.000 euros. En aquesta fundació hi treballen 148 persones, gairebé totes amb contracte indefinit, i amb finançament de diferents bancs o caixes i subvencions estatals. La Fundació Sociosanitària, en canvi, ha experimentat uns ingressos superiors als 6 milions i mig d'euros amb un resultat negatiu entre despeses i ingressos de poc més de 2.000 euros. Amb 113 persones en plantilla, també gairebé amb un 100% dels contractes indefinits. Entre les xifres més destacades es troben les 1.400 persones ateses sota el servei sociosanitari. Així ho expressa la directora de la Fundació Sociosanitària Santa Susana, Anna Aigua Sanosa.
3: Destacar, podríem comentar, doncs, dins del servei de servei sanitari hem atès a unes 1.400 persones, tant amb serveis d'internament com amb atenció diurna. Podíem compartir la gran rotació que tenim amb els serveis d'internament, que amb 100 llits hem pogut atendre a 825 persones. Això implica una alta rotació i poder, no, des del servei de salut i de l'atenció intermitja, tindre una equitat del servei i poder atendre el màxim de persones de la nostra població de Caldes i de la comarca.
0: A banda d'aquest exercici de transparència, les dades també recullen el grau de satisfacció de totes les seccions i un estudi de sostenibilitat. En aquest sentit, destaca la satisfacció de les persones usuàries amb notes superiors al 7 i a la justificació sobre la sostenibilitat en els consums d'electricitat i aigua o la reducció de les emissions, entre d'altres qüestions. Tota la informació està detallada i es pot consultar al web del FSS.cat.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: La Sala Noble de Can Rius va acollir dimecres la presentació del Pla Sectorial d'Implantació d'Energies Renovables a Catalunya, el Plater. El grup de pagesia de Caldes va organitzar la xerrada que tenia com a objectiu exposar l'impacte i les conseqüències que pot tenir la implantació d'aquest pla d'energies renovables sobre la propietat i els usos del sòl. L'agricultor, ramader i silvicultor, Enric Ullà, va ser l'encarregat de presentar l'acte i va exposar la situació actual del Plater a Caldes. En declaracions a Ràdio Caldes, explica com afecta al municipi aquesta iniciativa del govern.
4: Un decret que ha aprovat la Generalitat a esquenes de la gent del territori i fins i tot a esquenes de l'Ajuntament. El Plater, on planifica usar plaques solars i molins de vent en terreny rústic. Aquesta afectació, evidentment, afecta per enèsima vegada a terrenys agrícoles i ramaders i també per terreny forestal. Des del grup de pagesia Caldes, com que ningú ens ha informat d'aquest decret, ens vam assabentar, doncs hem volgut informar la ciutadania.
0: A la taula rodona també hi van participar la membre del col·lectiu ecologista del Moianès, Pilar Clapés, i el president de l'ADF dels Cingles, Miquel Buixó. Ells van ser els encarregats d'explicar les conseqüències territorials, ambientals, agràries i paisatgístiques del pla sectorial. Durant la reunió es va informar sobre el procés d'al·legacions i les possibles actuacions futures. Unes accions que, segons transmet el col·lectiu, són molt importants per parar aquesta iniciativa governamental que no ha comptat amb l'opinió del camp i la pagesia. Per això, recomanen presentar tantes al·legacions com sigui possible contra el projecte abans del 29 de juliol. Així ho ha explicat la biòloga i membre del col·lectiu ecologista del Moianès, Pilar Clapés, en declaracions a Ràdio Caldes.
5: Sota el nostre punt de vista, el Plater és el major atemptat al món rural i al medi natural, imposat al territori, ajuntaments, pagesia, propietaris i ciutadania, des d'un despatx de Barcelona. Tots els pobles tenen més o menys afectacions, ja sigui solar, eòlica o ambdues. Està basat en unes projeccions de consum d'electricitat que no s'estan complint perquè està baixant el consum en lloc de pujar. Actualment es troba a exposició pública, però ens fa patir molt que hi haurà moltes persones afectades que haurà passat els 3 mesos d'exposició pública i no se n'hauran ni assabentat. Recomanem molt, molt veure la pel·lícula Vides Irrenovables, la podeu trobar a internet, per saber de què va tot aquest tema, i recomanem presentar tantes al·legacions com siguin possibles contra aquest projecte abans del dia 29 de juliol.
0: L'objectiu final d'aquestes trobades és facilitar informació i fomentar el debat sobre un pla que pot tenir una incidència important en el territori i en el desenvolupament futur de Caldes, la comarca i el país.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. La campanya de donació de sang especial de l'Escaldarium celebrada el passat cap de setmana aconsegueix 126 donacions. Després de la cancel·lació de les activitats de l'Escaldarium d'enguany, un dels actes que es van mantenir va ser la campanya de donació de sang de dissabte i diumenge. Entre els dos dies s'han realitzat 89 donacions de sang amb 12 nous donants i 24 donacions de plasma. Un cap de setmana solidari que, malgrat la suspensió d'una de les festes més importants, la vila de Caldes es va bolcar un cop més per ajudar a la ciutadania. Les polítiques de joventut, habitatge i Agenda 2030 protagonitzen el Consell d'Alcaldia celebrat aquesta setmana, una sessió que partia amb la líder del PSC de Caldes com a protagonista, Carla Millán, consellera delegada de joventut a la comarca, va presentar les polítiques de joventut que s'han desplegat i va fer una diagnosi dels punts d'informació juvenil. A banda d'això, durant la reunió també es va presentar l'Oficina Comarcal d'Habitatge, que té com a objectiu oferir assessorament a la ciutadania i als ens locals per trobar, mantenir i accedir a habitatges. Una oficina que ha gestionat més de 3 milions i mig d'euros en ajuts al lloguer durant el 2025, unes xifres que suposen un increment del 12,5% respecte al 2024. El preu de compra d'habitatge s'ha disparat fins als 2.300 euros per metre quadrat a Caldes. Segons l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el preu ha pujat prop de un 65% des del 2015, que era de 1.400 euros. Segons ha publicat el 9-9, entre els municipis on més s'ha encarit l'habitatge al Vallès Oriental hi ha Llinars i Montmeló, que ja superen el 100% de creixement en 10 anys. Unes dades que expliquen la problemàtica d'accés a l'habitatge a la capital i la migració dels barcelonins cap al Vallès. Les obres de remodelació de l'estació d'autobusos acabaran a finals de juliol o principis d'agost. En aquesta dada està prevista la reobertura, que es podria ja reobrir l'equipament. Un cop es reprengui l'activitat, el personal tècnic seguirà fent tasques, però sense afectacions al servei. Ho ha explicat l'Ajuntament a les seves xarxes socials. Caldes ha participat a la primera jornada de la iniciativa Petits Municipis a la Unió Europea, una trobada celebrada el passat 18 de juny a Masquefa, en què hi va assistir la regidora d'Europa i Projecció Exterior, Núria Carné, una iniciativa nascuda per posar en valor el paper dels petits i mitjans municipis en la construcció europea. La regidora va intervenir en la taula rodona per compartir l'experiència de Caldes en Projecció Exterior, Xarxa Europea i participació en projectes internacionals, unes tasques que es desenvolupen des de la creació d'aquesta regidoria l'any 2023. Durant aquests anys s'han impulsat els agermanaments amb municipis europeus, l'Associació Europea de Ciutats Termals Històriques, el projecte Termecobat, el Young Elected Politicians i l'European Union Local Councillors, entre d'altres. I com sempre, a les portes del cap de setmana obrim també l'agenda cultural. Avui engega la festa del barri del Centre Històric. A 8:15, Ricard Jiménez farà una visita guiada partint des de la plaça del Lleó i acabarà amb un sopar a la fresca al Pa Torrat amb un petit concert. Entre les activitats d'avui a la plaça de l'11 de setembre també s'ha organitzat un tast de vins, un taller de pintacares i globoflexia pels petits. Una primera jornada que acabarà amb un bingo musical i gelat per a tothom. Demà dissabte continuarà la celebració amb el mateix format. La plaça de l'11 de setembre s'omplirà d'activitats gastronòmiques i música que finalitzarà amb una sessió musical a càrrec de DJ Ygrix. Avui divendres s'inicia la segona edició del Sonateca, la festa que barreja la gastronomia i la cultura, que comença a la Masia Can Pasqualet a les 9 de la nit, tot acompanyat de la música country de Joe Fields i la carta de sempre. Demà dissabte la música marxa cap a la taperia de Caldes amb el jazz d'en Martí Brunat i Co. Una festa que engega avui i durarà un mes sencer, oferint més clientela a restaurants i una oportunitat per donar a conèixer els grups i artistes que maneixen els sopars a la fresca. Avui a les 10 de la nit hi ha concert i maridatge de còctels al Robert de Nola. El concert va de la mà del Solistes Vocàlic, un grup musical líric i instrumental gràcies al piano de Jordi Gaig i Xesco Camps, una música que acompanyarà les begudes i els còctels. L'entrada és de format lliure i amb taquilla inversa, destinada a crear una caixa de resistència per ajudar en la recuperació de les zones afectades pels incendis. Aquest cap de setmana, de 9 a 2 del matí, Santa Eulàlia de Ronçana acull la 7a edició de la Fira del Tomàquet del Vallès. Durant el cap de setmana, la mostra té com a objectiu posar en valor la producció local, la biodiversitat agrícola i la gastronomia de proximitat a través de diverses activitats. D'aquestes destaquen les visites guiades a l'Hort d'Espelt o bé presentacions sobre recerca i sostenibilitat. Tot plegat es durà a terme a l'espai de la fàbrica del municipi Vall. I diumenge, nova edició de la tradicional Fira d'Antiquaris Brocanters de Caldes. De 10 a 2 del matí se celebra aquesta trobada que s'instal·larà a l'Avinguda Pi i Margall, un espai que s'omplirà de tot tipus d'objectes antics, de brocanters i de col·leccionistes procedents d'arreu de Catalunya. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. A partir de dilluns 20 de juliol, diversos carrers del polígon industrial La Borda es veuran afectats per les obres de l'asfaltat. Una primera fase de millores que s'allargaran fins al 24 de juliol als trams finals dels carrers Josep Bonastre i Borges Blanques, el de Borges Blanques fins a carrer Cerdanya i un parell d'espais en aquest mateix carrer. Finalment, hi haurà una segona fase que s'allargarà l'última setmana de juliol, del 27 al 31, afectant el carrer barcelonès entre Cerdanya i Priorat, el tram final del Garraf i el de Sardenya, i des de l'Ajuntament recomanen parar atenció a les senyalitzacions provisionals per obres. I també dilluns, el Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix la propera cita. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament, pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. I acabem amb el temps. Avui hem tingut un cel serè durant tot el matí i ens espera pràcticament el mateix durant la tarda. Les temperatures mínimes s'han situat al voltant dels 24 graus amb una nit molt càlida. Al migdia, però, hem arribat fins als 33 graus mantenint un ambient molt càlid, especialment durant les hores centrals de la jornada. Pel que fa al cap de setmana, continuarà el temps estable i majoritàriament assolellat, amb alguns intervals de núvols durant la matinada i primeres hores del matí. Dissabte, les temperatures es mouran entre els 22 graus de mínima i els 34 de màxima, mentre que diumenge les mínimes seran molt semblants, d'uns 22, i les màximes arribaran fins als 33 o 34. El vent bufarà fluix al llarg d'aquests dos dies i no s'espera cap precipitació.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui divendres 17 de juliol. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat. I recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures. Take it to the first now. Yeah.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes recupera la Festa de la Defensa per commemorar els 150 anys de l'atac carlí que va patir el municipi. Demà, a partir de 7:45, la Font del Lleó serà el punt d'inici d'aquesta celebració, que també traslladarà part de la festa a la plaça coneguda popularment com la del Cargol, una commemoració que neix arran de la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873 i que es va interrompre per la Guerra Civil. Entre les activitats es troba un recorregut pels espais dels atacs carlins, un concert a l'Escola del Carme amb rigodons i contradances locals i, finalment, tallers del Ball de Gitanes. Francesc Camps, un dels organitzadors de la festa, posa en valor la fidelitat històrica de la celebració. En parla el programa d'aquesta casa, Paraules, Música i Lletres a la Fresca.
2: Tingueu en compte que no és això. Nosaltres serem estrictes testimonis de la història. Hi havia dues maneres d'entendre Espanya, dues maneres d'entendre com es governava el país, i nosaltres respectarem els criteris històrics que hem trobat. En Cuspinera era d'aquí, de Caldes, i ho va escriure a la seva manera, però, evidentment, en cap moment de la recreació de la festa que nosaltres farem, farem una interpretació de bons contra dolents, en cap cas. Llavors penso que cal ser fidels als testimonis que tenim aquí, perquè Caldes es va viure així, però evidentment cal ser fidels a la història, i per tant nosaltres només interpretem una part de la història i no la jutgem en cap moment.
1: Una jornada plena de música i tradició caldarina que també tindrà un moment destacat a la plaça del Marquès de Caldes, coneguda com la del Cargol, on es descobrirà la nova placa amb el nou nom, plaça del 30 de juliol de 1873, el nom original d'aquest espai. Avui engega la festa del barri del Centre Històric. A 7:45, Ricard Jiménez farà una visita guiada partint des de la plaça del Lleó i acabarà amb un sopar a la fresca al Pa Torrat amb un petit concert. Entre les activitats d'avui a la plaça de l'11 de setembre també s'ha organitzat un tast de vins, un taller de pintacares i globoflexia pels patins, una primera jornada que acabarà amb un bingo musical i gelat per a tothom. Demà, dissabte, continuarà la celebració amb el mateix format. La plaça de l'11 de setembre s'omplirà d'activitats gastronòmiques i música, que finalitzarà amb una sessió musical a càrrec de DJ Ygrix. Avui divendres s'inicia la segona edició del Sonateca. La festa que barreja la gastronomia i cultura comença a la Masia Can Pasqualet a les 9 de la nit, tot acompanyat de la música country de Joe Fields i la carta de sempre. Demà dissabte la música marxa cap a la taperia de Caldes, el jazz amb el jazz de Martí Brunat i Co. Una festa que engega avui i durarà un mes sencer, oferint més clientela a restaurants i una oportunitat per donar a conèixer els grups i artistes que maneixen els sopars a la fresca. Aquest cap de setmana, de 9 a 2 del matí, Santa Eulàlia de Ronçana acull la 16a edició de la Fira del Tomàquet del Vallès. Durant el cap de setmana, la mostra té com a objectiu posar en valor la producció local, la biodiversitat agrícola i la gastronomia de proximitat a través de diverses activitats. D'aquestes destaquen les visites guiades a l'Hort de l'Espel o bé presentacions sobre recerca i sostenibilitat. Tot plegat es durà a terme a l'Espai La Fàbrica del municipi Pai. A partir del 20 de juliol, diversos carrers del polígon industrial La Borda es veuran afectats per les obres d'asfaltats. Una primera fase de millores fins al 24 de juliol als trams finals dels carrers Josep Bonastre i Borges Blanques, el de Borges Blanques fins a carrer Sardenya i un parell d'espais en aquest mateix carrer. Finalment, hi haurà una segona fase que s'allargarà l'última setmana de juliol, del 27 al 31, afectant el carrer Barcelonès entre Cerdanya i Priorat, el tram final del Garraf i el de Sardenya. Es recomana parar atenció a les senyalitzacions provisionals per obres. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix la propera cita el dilluns vinent, el 20 de juliol. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. I acabem amb el temps. Avui hem tingut un cel serè durant tot el matí i ens espera pràcticament el mateix durant la tarda. Les temperatures mínimes s'han situat al voltant dels 24 graus amb una nit molt càlida. Al migdia, però, hem arribat fins als 33 graus, mantenint un ambient molt càlid, especialment durant les hores centrals de la jornada. Pel que fa al cap de setmana, continuarà el temps estable i majoritàriament assolellat, amb alguns intervals de núvols durant la matinada i primeres hores del matí. Dissabte, les temperatures es mouran entre els 22 graus de mínima i els 34 de màxima, mentre que diumenge les mínimes seran molt semblants, d'uns 22 graus, i les màximes arribaran fins als 34 o 33 graus. El vent bufarà fluix al llarg dels dos dies i no s'espera precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

bona nit, bona nit, bona nit a tothom i a tota la gent que ens escolta en directe, que ens escolta a iVoox, que ens escolta a Spotify, que ens escolta a Apple, que ens ve a veure els directes. Gràcies i més gràcies. Mai donem les gràcies a ningú de res, però tot això és vostre. Tornem a la Riota i tornem avui, dimarts. Tornem amb Trump una mica més a prop de la presidència dels Estats Units després d'omplir el Madison Square Garden. Tornem amb un Bernabéu seguint els estímuls que han portat el Real Madrid a ser el club més feixista de la història després d'insultar de forma racista els jugadors de la Barça, tenint en ells un equip sense cap espanyol i amb la posterior pataleta de no acudir a la gala de la pilota d'or. I tornem a Íñigo Errejón amagat sota el llit i tot el seu partit sent coneixedor de tot des de feia anys, sense fer declaracions contundents amb aquella por que té l'espanyol de no perdre la seva cadira. Aquí no dimiteix ni Déu, aquí no se'n va ningú i mentre tots aquests no se'n vagin, menys ho farem nosaltres per poder seguir ridiculitzant-los. Tornem a la Riota, un programa d'humor on parla més del que toca i de ben segur que fotrem la pota. Abans de tot, solem els nostres estimats col·laboradors. A la meva dreta, Marc Llibre. Més a la meva dreta, Adrià Lúria. A Àlex Agudinant a l'esquerra. Els nostres tècnics, Pol Sador i Ferran Badia. Avui ens visita un dels millors fotoperiodistes que tenim en aquest nostre país tan fal de llegendes. Un home que mentre feia fotos a Urquinaona, de tant en tant deixava la càmera i també tirava alguna pedra. Compromès amb la llengua, compromès amb la professió. Ara sí, rebem el nostre convidat com Déu mana. Cervesa Jarana i Torre Catalana. Avui, Jordi Borràs.

0: avui estem molt contents perquè, hòstia puta, aquests últims dies estan sent immillorables. Només ha faltat que algú encarregat del manteniment del plató del programa Col·lapse s'hagués dedicat a pintar el sostre del plató de color vermell i que de sobte en directe se li caigués el pot de pintura just a sobre de la Pilar Rahola quan li assegurava a Ricard Ostrell que l'1 de Palestina no és un genocidi. O que Ortega Smith, remenant-se la butxaca del seu fatxaleco per agafar les claus de casa, es fotés involuntàriament un tret al ronyó. O que el cavall de Santiago Abascal, anomenat Francisco, de sobte amb el líder de Vox muntat a sobre, li agafés un brot psicòtic i es pensés que és un Pegaso en comptes d'un cavall i decidís volar per algun precipici d'alguna puta sierra de merda que tinguin el cony de país aquest de fills de puta. O que la Sílvia Orriols fos detinguda pels cossos policials després de trobar a casa seva segrestats 101 menes amb els que pretenia fer-se uns mocassines saltarines o un abric de pell. Però bé, no es pot tenir tot en aquesta vida i cal aprofitar els dies d'alegria perquè recordem que som catalans i nosaltres tenim una T-mobilitat que ens dona accés indefinit a un tren que va molt lent, el qual el seu únic destí és una estació anomenada Derrota, i perquè el Real Madrid, Espanya, l'ultradreta o el feixisme, valgui la redundància, no moren mai, només descansen una estona. I això sap molt bé el nostre convidat d'avui, el Jordi Borràs, un il·lustrador i fotoperiodista català nascut a la Vila de Gràcia, que s'ha fet un fart d'immortalitzar el pitjor que ens pot regalar la condició humana, l'odi racional i la falta d'humanitat. Manifestacions d'extrema dreta, violència policial durant el procés independentista i aplecs de castellers són motius suficients perquè no em puguin arribar a imaginar l'horror que hauran vist els seus ulls i l'objectiu de la seva càmera. Deia Tyrion Lannister, una mena de Pere Aragonès que surt a la sèrie Joc de Trons, que el que més uneix a un poble són les històries, i és cert perquè no hi ha res més poderós del món que una bona història, i els catalans en tenim moltes d'històries i de molt bones, tan bones que haurien de ser suficients com per ser una mica més poderosos, però perquè una bona història perduri també cal tenir memòria. I veient com tenim l'hipocamp, sobretot Pasqual Maragall, i entenem que vivim en un món on tot és tan efímer com una ratlla de coca pintada sobre el cul d'una dona per Íñigo Errejón, aquest món necessita persones com Jordi Borràs per immortalitzar aquestes històries i que siguin immortals al llarg del temps. Jordi Borràs, és un puto plaer tenir-te avui aquí, a un lloc on la memòria la vam perdre als 15 anys en un banc d'alguna plaça, mentre discutíem si era millor ficar-li o no una boquilla de cartró al porro de marihuana, i on, si veus el nostre Instagram, deduiràs que la fotografia sabem el mateix que de qualsevol cosa, és a dir, absolutament res. No sé si les teves fotos faran d'aquest món un món millor, però el que et puc prometre és que, com a mínim, quan jo no hi hagi manera d'aixecar-me l'esperit, les d'Urquina on em serviran a moda de Viagra perquè se m'aixequi moderadament el penis. Benvingut. Benvingudíssim a la Riota i moltíssimes gràcies per venir.
1: Bravo. Bé, bona nit, companys. Jordi, primer de tot, gràcies per estar aquí.
2: Anem forts, eh?
1: Anem forts, sí.
2: Com ho feu per parlar tanta estona seguida sense respirar? Perquè és que ja
3: malament.
4: I fumant un paquet i mig al dia.
2: Ansietat només a sentir-ho.
0: Fumant molt.
1: Fumant molt. Aigua, llimona i mel. Com estàs, Jordi? Tot bé?
2: Bé, bé. Estic una mica inquiet perquè m'estan petant aquests auriculars. Sí. No passa res. No passa res.
4: A tothom. És marca de la casa.
2: És així.
4: Sí, sí. És la nostra idiosincràsia.
1: Estan, doncs...
2: Aviam si l'Ajuntament de Molins... Fot uns...
1: Doncs, sí.
0: Més menys portar els figaflaues.
2: Sí, sí, un suple sobre la taula per comprar...
4: Sembla que estiguem fent en un búnquer el programa Txernòbil. De cop,
1: sí, això mateix.
3: Després s'escolta bé.
2: Després se sent bé? Sí. Al cap d'un rato.
4: No, quan s'exporta.
2: No, no, el podcast ja ha vist que bé. No, és aquest auricular que és com si...
4: Petardeja una mica.
2: Fos l'any 83.
1: Sí, bueno, és que segurament sigui...
4: Radio Vintage.
1: Sí, de l'any 83. Com esteu, nois, vosaltres?
3: Ens sonem com punxats, no? És com quan la Poli al camell li té el mòbil.
1: Sí, exacte.
3: Segurament. Sent igual.
1: Com estàs, Marc?
0: Molt content.
1: I un dimarts, com estàs, Adrià? No, m'ho salto, no vull explicació.
4: Borratxo d'alegria des del dissabte a la nit.
1: Bueno, tots...
4: Èxtasi.
1: Tu, Àlex, com et trobes?
3: No m'ho crec.
1: No t'ho creus, tu, Jordi?
2: A mi me la pela el futbol. Bastant fortament, però...
1: Havia de trencar algú, tu, aquesta puta felicitat de merda.
2: Que dissabte va passar una cosa que feia molts anys que no passava, que és que vaig veure el partit de futbol.
1: Hòstia.
2: I em venia de gust veure.
1: Mira'ls, mira'ls.
2: I m'ho vaig passar molt bé.
4: Clar, perquè és una victòria contra l'Estat, hi ha un punt també d'anar...
2: Clar, no, jo era el típic culer de merda, que... És a dir, soc culer sociològic, soc bastant sucre, eh? Vull dir, si perd... Bueno, una altra cosa.
0: Sopes, no?
2: Sí, jo i tant, ja t'ho dic, ara que sopo.
3: Sopes d'hora, eh?
2: Però, sí, sopes d'hora. És a dir, clar, jo em mirava pues, dos partits l'any, no? Pues el Barça-Madrid, el Madrid-Barça, i si hi havia alguna final interessant, alguna final, perquè sé que després em tocava anar a Urquinaona a fer fotos als pinyos.
4: Ah,
2: bàsicament, aquest era el tema, i perquè, bueno, són partits que fan vibrar. I al cap i a la fi, un Barça-Madrid no és futbol, és política.
4: Clar, aquest és el tema.
3: Però m'agrada molt que el miressis per, entre pinyo i pinyo, poder comentar, no? En plan, hòstia, ha estat bé això.
2: Sí, no, en el fons, aviam, a mi, d'adolescent, de nen, m'agradava molt el futbol, molt.
1: Però un dia vas perdre.
2: Bueno, em va començar a interessar la política i em va començar a desinteressar el futbol. Va anar, no?, vasos comunicants una mica.
1: Hòstia.
4: Quin és el tipping point? En quin moment canvia això?
2: 12, 13 anys, potser.
4: Però quin esdeveniment?
2: No, cap en concret, vull dir...
4: Ai,
2: recordo...
1: És veritat que tu amb 13 anys, ara estic fent càlculs, va ser quan va començar l'època aquella on el Barça no guanya cap títol al 95 fins al 2000... fins al 2005.
2: Ho saps millor que jo.
1: Vas estar 10 anys sense veure cap títol del Barça, vull dir que suposo que això t'ha d'estafar.
2: És a dir, vaig anar veient futbol, jo què sé.
0: No, però jo crec que... És un tema més d'interessos.
2: El gol de Koeman el tinc gravadíssim. Sé on era, sé amb qui estava, sé com va anar tot i recordo la pell de gallina, no?
1: Sí.
2: És a dir, i recordo posar, no, els meus records al futbol de petit, posar Schuster...
0: Però si està bé, si és que el futbol... És per mongols, vull dir, no passa res.
1: Si a gran part de la gent li fa anar baixant el xufle, l'únic que, bueno, hi ha gent que triga més i gent que triga menys, i gent que no se li va mai.
2: No, de vegades he volgut que m'agradi el futbol.
1: Bueno, això és una reacció bastant.
2: Però llavors veus certes dinàmiques i dius, per sort no m'agrada el futbol, no? No, perquè hi ha gent que ho viu molt i ho pateix molt.
3: No, i estic d'acord que ara potser també t'agrada una mica més, perquè és veritat que les dinàmiques que hi ha, sobretot al vestuari dins de l'equip, els xavals, dels acomplexats, gent normal, trempa una mica més. Nosaltres estem motivats també perquè es veu que el rotllo que hi ha dins està molt guapo.
0: Està guapo.
1: Jordi, parla.
3: Està bien padre.
1: Tu deies que el futbol és política i, a més, el Barça, per exemple, i no parlarem de futbol.
2: No tot, però hi ha partits que són política.
1: Però partits de grans que són política i no parlarem de futbol gaire més. Jugar al Barça al Bernabéu i al Bernabéu hi ha uns ultrasurts. Els has fet alguna vegada a nivell de fotografia?
2: Els ultrasurts no, però l'últim cop que vaig ser a Madrid...
1: Hi havia ultrasurts.
2: Per l'últim cop va ser
0: en un
2: camp de futbol.
0: Qualsevol que fotografies a Madrid és ultrasurt, vull dir que no
2: pot. Va ser un camp de futbol i bàsicament em vaig dedicar... És a dir, el diari on estava... Em van dir, escolta, que hem d'anar a cobrir la final de la Copa del Rei a Barça, em sembla que era Real Societat, i més si fot anys, fa bastants anys. I jo vaig pactar amb el d'Esports i dic, val, molt bé, jo t'acompanyo aquí, bueno, bàsicament t'acompanyo, jo vaig a treballar, però tu m'acompanyes a un altre lloc, anirem al Valle de los Caídos. I bàsicament me'l vaig emportar allà, i vam fer unes mandonguilles al Valle de los Caídos, i vam fer un reportatge.
1: Ah, molt bé.
2: Sí, sí.
0: Ets xulo, o què?
2: Amb l'Adrià Soldevila.
1: Ah, hòstia, l'Adrià Soldevila.
4: Arquitectònicament, a nivell de fotografia estètica...
2: Bueno, i tot el xou, clar. De fet, això ho tinc escrit, a Tots els colors del negre, el llibre, va tractar...
1: I hi ha l'Adrià Soldevila, que ara també és el company del Sique Rodríguez, que ha anat destapant doncs en pas del Barça.
2: Amb ell, ell em va arrossegar al camp, i jo el vaig arrossegar al Valle de los Caídos.
1: Molt bé.
2: Mandonguilles inoblidables, no? Era com si et fotessis els collonets de...
1: Clar, la prima de Rivera. Recordo, per la nostra audiència, que el Jordi està ficat en molts projectes i un d'ells és La Mira, vale? Que La Mira és el que organitza els Premis Sonor, i que l'any passat vam tocar gala.
4: I érem, I was there.
1: I érem, i bueno, és a dir, ja des d'aquí li transmetem que tenim ganes de mossegar el premi. Ja,
2: bé, doncs pues, escolta, tornar-se...
1: No,
0: pues bé, a fer-ho millor, nois.
4: La referència és xapa a la ràdio.
1: De fet, el Jordi va fer un discurs perquè crec que va recollir un premi.
2: Sí.
1: O sigui, et vas al tot donar un premi.
2: No exactament, perquè, de fet, jo no estic al jurat del Premi Sonor, i el jurat del Premi Sonor és independent
1: de
2: La Mira. És a dir, hi ha representació de La Mira, però amb els projectes de La Mira que s'hi presenten, com amb tot jurat, que hi ha una part involucrada, aquell jurat llavors és Sucre. No?
1: Correcte.
2: I sí, amb Extrema Catalunya vam recollir el premi a millor podcast de no ficció, i supercontent.
3: Estem nominats aquest any per fer la Vinicius.
1: No se sap encara. No sé. És que això és el març-abril, crec.
2: Anem a menjar canapés.
3: Parlarem de la pilota d'or, Carles, o no em deixaràs?
1: Bueno, què vols dir de la pilota d'or?
3: Bueno, joder, moltes coses.
1: Bueno, però no som un programa de...
3: Bueno, però és actualitat.
1: Et dono un minut.
3: Bueno, Bueno, no tenia pensat en l'altre. No, pues sí, tinc una cosa que potser no me la compreu i penso que Florentino li suda la polla a Vinicius i que ha aprofitat tot això pel tema, per la seva creuada amb la UEFA i tot això, i que li sembla de debò un subnormal, i ha guanyat dos cops, un altre cop Florentino, una perquè no li dona la Vinicius i dos perquè li serveix per fotre-li el palete a Ceferín, per això de si la... Una, la Superliga, evidentment, i dos, per si es farà el Mundial o no en la final al Bernabéu o el que sigui.
1: Jo només tinc ganes de que Vinicius vagi a Mestalla i li canti tot el això camp.
4: Tanquem el cercle per la porta gran aquest diumenge. Sí,
3: però que deien que era Florentino el que va dir que no viatgessin, que no sé què i tal, i jo crec que Florentino realment... Vinicius crec que sí. No estàs d'acord, Marc?
5: No.
4: Jo crec que aquesta vegada és la primera vegada que veiem a un Florentino perdedor, eh?
3: Bueno, és de zero senyorío i tot el que representa...
4: Tota la maquinària mediàtica...
5: Sí, però s'està parlant de la imatge del Madrid. Al Madrid la imatge no l'ha portat mai, eh?
3: Ja, però ells venen aquest senyorío...
5: Sí, ja, però no en tenen escrúpols, tio, home, no.
3: Ja, no.
1: És el seu senyorío, no? El exacte, que els altres volen que sigui. És una altra història. Sense més preàmbuls, ara sí ens anem a la secció de l'Àlex.
3: Hòstia, el Jordi i jo no em plano. Què pot sortir malament? Jordi, benvingut al Caixa Faixa.
2: Molt bé.
3: És una secció molt senzilla i, a més, amb totes les circumstàncies que has liat tu, ho trobaràs molt fàcil. Et donaré dues opcions o dues tessitures i tu n'hauràs de triar una i justificar per què.
2: Molt bé.
3: Intento no donar-te gaire context ni gaire cosa perquè tu facis volar la imaginació.
2: Vinga.
3: Et sembla bé?
2: Som-hi.
3: Estàs preparat?
2: Juguem.
3: Ferran, let's get it. Blanc i negre o color?
2: Depèn. Però en general color. En general color. Per què? Bueno, és a dir...
3: Parlem de
2: color,
3: fotos, eh?
2: Sí, suposo que sí. Amb el color pots agafar molts matisos. De vegades amb el blanc i negre t'obliga a fixar-te només en les qüestions formals. De vegades va bé quan vols despullar una imatge de coses que no t'interessen o que no vols que siguin rellevants.
5: Jo el blanc i negre, perdó, l'utilitzo quan em veig lleig, em fa més guapo. Sí.
2: No, el que sí que va
5: és
2: molt bé...
5: És un truc,
2: el blanc
5: no?
2: I negre és...
3: És un truc,
2: no? És un truc, per exemple, quan hi ha una llum de merda,
5: sí.
2: Típic concert, no? Que hi ha un foto fixa, que un foco fixa que no té gràcia, doncs, escolta, passar les fotos blanc i negre els hi pots treure molt partit, no? Perquè potser l'expressió és molt bona, la llum era una merda...
5: Poder, o...
4: És difícil
2: depèn,
4: sortir lleig.
2: Depèn. És a dir, es veu més la qüestió formal. També el blanc i negre en remet a aquest imaginari col·lectiu a temps passats, a temps
4: nostàlgia.
2: Presumptament millor...
3: Jordi, parlant nostàlgia. De temps passats, jo, i no te l'he ficat aquí, aquest filtre, però jo teníem una càmera Olympus a casa, a un portal Reis, i era de la família, i li fotia una canya al sèpia, tio.
4: Però em va dir molt malament, eh?
3: Aquesta foto de postguerra...
4: Se l'ha carregat Instagram, aquest filtre.
3: No, jo no parlo ni Instagram. Parlo de l'Olympus i li fotia una canya al sèpia, ojo.
2: Per Instagram, també sí, va fer molt mal, aquests perfils de color.
3: Filtro València,
5: Hi havia un filtro... No, hi havia altres, jo havia un que es deia directament filtro bellesa.
2: Encara, sí. Jo sé de gent que...
3: Els primers filtros.
2: Que el fa servir en excés.
5: Sí, clar. Que després, bueno, és el que passa amb les fotos de Tinder.
2: I gent amb certs... vull dir que fins i tot amb certes quotes de poder o que havia ostentat certes quotes de poder que tenia... Se li anava a la mà una mica amb això,
5: Sí, podem dir algun nom, no?
2: No. Era la vida.
3: No, hi tenim molta teca.
6: Va, vinga.
3: Hope Not Hate o Expo?
2: Expo.
3: Explico a l'audiència una mica, són revistes especialitzades en extrema dreta.
2: Sí.
3: Expo, per què?
1: Perquè estàs... Vaya periodisme d'investigació.
2: No, molt senzill,
1: no,
2: perquè...
1: Sí.
2: Perquè els conec, perquè hi he treballat. És una revista sueca que va cofundar Stig Larsson.
3: Que és, bon jugador, ser...
1: Bon
2: jugador, sí. Extrem dret. No, Stig Larsson, que més conegut per la saga Millennium,
1: hòstia,
2: que molta gent el va conèixer brutal. Per les novel·les,
1: clar.
2: Però Stig Larsson era un periodista especialitzat en extrema dreta que ja va començar la seva feina als anys 70 i que va ser un dels pioners de la investigació amb l'extrema dreta. De fet, em sembla que va ser... juntament amb el Xavier Vinader, havia col·laborat amb Hope Not Hate, que és la revista de Ghana de la investigació en extrema dreta, en aquest cas és britànica, no? I de fet, Xavier Vinader, referent del periodisme en extrema dreta de Catalunya, i Stieg Larsson es coneixen als anys 70, finals dels 70, principis dels 80, i, bueno, per coses de la vida, anys després jo hi vaig anar a petar i els he fet alguna feina. Inclús he anat a cobrir actes amb ells amb neonazis suecs.
3: Si ho expliques pitjor, doncs val, eh? O sigui, és que ha sigut espectacular. No, ja m'he quedat embobat. O sigui, està...
2: De fet, us recomano molt fortament un documental, que és una sèrie documental en sèrie de 3 episodis, que es diu Stieg Larsson, el hombre que jugó con fuego, que està filmin, que explica la vida de Stieg Larsson com a periodista d'investigació en extrema dreta i el naixement de la revista Expo. És impressionant. És una gran sèrie documental.
1: Descarregarem Filmin i...
3: Jo el tinc, potser me la miro aquesta nit. A quants nens de 9 anys creus que els hi podries fotre una pallissa?
2: Nens de 9 anys? Home, cap!
5: Són nazis, nazis, eh?
3: Són de l'extrema dreta. I de fet, fer-li fotos no et salva, però en aquest cas.
2: Un nen de 9 anys, no, home, no.
3: Sí, no, és una mesura de força.
5: És una mesura de força, no passa res.
2: Ah, una mesura... Hòstia, sí. No ho sé.
3: Contra quants podries?
4: Capacitista.
2: Ah, o sigui, en el pla, quants lemmings podien contra tu?
3: Sí.
2: Depèn de lo, si han menjat molta vedella amb bolets o no. Vull dir, això depèn
3: però,
2: de...
3: Ja, sí, depèn, però més o menys.
2: Mira, ni idea. Depèn de com m'agafin. Ara, mira, m'agafes amb una doble tendinitis i jo crec que un octogenari amb bastó podria contra mi, ara mateix.
4: És la primera vegada que diuen cap.
5: Jo et veig bé, eh?
2: Sí, però tinc, com es diu això, epicondilitis acumulada des de fa 4 mesos i estic fet una puta merda.
1: Algú que aguanti la càmera.
2: Clar. Doncs mira, fora conyes, però en part és de canviar objectius.
1: Home, clar,
2: és de fer moviments repetitius.
3: Això deia Errejón, aguantant la càmera.
2: I amb la mà dreta del ratolí. Vull dir que
1: sí, no, és laboral. Bueno, o sigui,
2: estic doblement cascat.
1: És laboral.
2: Però, o sigui que ara segurament amb un n'hi ha prou.
3: Vale. Qui té més poder per generar canvis socials? El fotoperiodisme o el periodisme escrit ara mateix?
2: Uf,
3: és meva.
2: No sé si una o l'altra, eh? Vull dir que no sé ni si una i ni una ni l'altra. Vull dir, estem molt cardats.
5: Jo diria al cap.
2: Estem molt cardats.
3: Ja, és que hi ha molts...
2: El que passa que sí que estem en un moment on patim un bombardeig tal d'imatges, de fotografies, d'imatges absolutament terribles. No? Ara, per exemple, amb el que està passant a Palestina, no? Estem veient nens morts cada dia. No, no morts, no.
1: Aniquilats.
2: Rebentats per tot arreu. I això va passant pel tele de Twitter i t'acabes immunitzant.
4: Sí.
2: Vull dir que jo no sé fins a quin punt aquesta sobredosi de dolor acaba fent l'efecte contrari.
3: Ja no val la d'una imatge val més.
2: No. Jo, de fet, no hi he cregut mai. Sempre he pensat que una imatge, si és possible, acompanya la de mil paraules. Perquè una imatge per si sola la pots descontextualitzar molt fàcilment. No? La pots...
1: I més en el món del fake, que segurament si no hi ha les mil paraules que expliquin el context, puguis...
2: Necessites algun text.
4: I amb intel·ligència artificial, encara més exigent.
2: Sí, però sense també, és a dir, necessites, si pot ser, algun text. És a dir, jo sempre que treballo en fotos intento...
3: Has dit sexe?
2: No, he dit sempre... Val. És que tens el cap més corcat que jo, que ja sí.
3: Dic el context, en plan...
2: Sempre que treballo en fotos intento explicar narrativament el que està passant amb imatges.
4: Uh-huh.
2: Val? Que de manera que tu, mirant un reportatge, veient les imatges, puguis prescindir del text si pot ser. De vegades no pot ser. O de vegades, senzillament, les imatges tenen un aspecte narratiu molt més poètic i necessites...
5: Això és molt, molt cinematogràfic. Al final, el cinema intenta explicar més amb imatges que els bons directors diuen que sempre que puguis, contra menys diàleg, millor...
2: O explicar amb coses paral·leles.
5: Sí.
2: Històries diferents amb el que s'està dient, amb el que estàs veient. O informacions diferents.
3: Sí, és bona.
2: Complementàries.
3: Sí, que un actor estigui dient una cosa, que això ens ha pogut passar a tots, però realment tu estàs veient que no vol dir això. No? O sigui,
2: bueno,
3: que la història vagi per un cantó però l'altre...
2: O que t'està dient més coses, que t'està donant de la mateixa manera que amb un text tu pots esplaiar molt i pots donar molts matisos que una imatge descriptiva, amb una imatge de vegades pots arribar a dir tantes coses, no?, que necessitaries 10 pàgines per escriure a darrere. Depèn, són llenguatges complementaris. Per això jo, quan m'ha faltat mà per posar informació, doncs he escrit llibres. He fet llibres de fotos, he fet llibres
3: de text
2: i de tot.
3: Què és més important en una fotografia, el contingut de la imatge o la seva estètica?
2: El contingut. Clar, jo vinc del fotoperiodisme, per tant, et diré el contingut sempre.
3: Però tens imatges molt estètiques.
2: Bé, perquè
3: que
2: sempre...
3: Que potser són les millors que tens.
2: Bueno, clar, aquí la clau és intentar que el contingut i l'estètica casin.
1: Imaginem una línia. No,
2: exacte, no. I s'acompanyin. Ara, a mi si em fas triar una foto que no diu res, que és molt bonica, però que no explica, i una foto que tècnicament és dubtosa, o que podria ser millor, però que explica, jo com a fotoperiodista, evidentment, triaré la segona.
3: Contingut, no?
2: Ah, perquè la meva feina és fer periodisme amb imatges. Per tant, prima allò que vols explicar, no com ho vols explicar. I és un mal moment per fer-ho, eh? També us
4: perquè per destacar necessites potser més l'estètica.
2: No, perquè estem a l'esclavitud de l'era de l'estètica de la forma més gratuïta que hi ha, no? De l'Instagram, del like, del superlike, de totes les collonades agudes i per haver, no? És a dir, d'allò de... No, i del postureig. Mm-hmm. És l'esclavitud del postureig, no?
3: Quin guardó t'agradaria guanyar? El Premi Pulitzer, el World Press Photo o Robert Capa Gold Medal?
2: Hòstia. No sóc gaire de...
5: El Premi Fotoprix.
3: No, ho dic perquè el Pulitzer és com el que més coneixen tots, però es veu que els jutges no són del tot imparcials, que està molt sesgat, que hi ha una representació limitada de temes...
2: No sóc gaire de presentar-me a concursos, per tant...
3: Ah, per guanyar has de presentar-te?
1: Gairebé a tot arreu, eh?
4: És Premi Xenor, també, no?
2: El World Press Photo, saps? És a dir... Ja, algun cop m'hi havia presentat fa molts anys, igual fa més de 10 anys que no m'hi presento. No sóc gaire de fer-ho. Em presento només aquells que crec que tinc alguna possibilitat.
1: Ah, molt bé.
2: Punt.
4: Carro guanyador.
2: No, perquè és que presentar-te un... Ara, per exemple, estic preparant una candidatura per un premi que, bueno, potser tinc algun número de rascar, però és que porta molta feina presentar-te. I llavors la feina del dia a dia a mi ja m'absorbeix.
3: Jordi, deixa de venir. Quin dels tres t'ha guanyat ara?
2: Ni puta idea, sincerament t'ho dic.
3: Sí, no?
2: Sí, vull dir, és que ara mateix... Mira, t'ho diré fàcil. Quin dona més pasta?
3: Suposo que el Pulitzer.
1: Joder, només portem gent que vol pasta, eh?
2: No.
1: La setmana passada va estar l'Alba Fa aquí i cada pregunta ens deia, això em dona diners? I diuen, bueno...
4: Quina feina comporta presentar-te?
2: És molt senzill, eh? Soc autònom, tinc dos fills i em passo el dia treballant. I la gent es pensa que el fotoperiodisme és un negoci de l'hòstia i és un ofici extremadament precari.
1: Sí, sí.
2: Treballo moltes hores des de fa molts anys. He treballat de tot el que us podeu imaginar i més fins a arribar a fer el que a mi m'agrada més, que és fer de fotoperiodista. Per tant, jo diria, quin paga més? Aquest? Vale, doncs aquest.
4: Has comentat que és difícil presentar-te en aquests premis a nivell de les fotografies. Ho sento, potser des de la ignorància ja les tens fetes. Quina és la dificultat
2: de
4: presentar-s'hi?
2: No, és a dir, paperassa. Ara una declaració d'estar corrent de pagament o amb l'agència tributària. Ara no sé, és paperassa.
1: Una memòria teva de la teva vida. No sé
2: paperassa.
3: Mira, aquest home, no t'enganyaré a mi. Aquesta no saps la resposta, és absolutament igual, però per l'última, que és un clàssic de la Riota, espero que la sàpigues. Sexe oral. Practicar-lo o que te'l practiquin?
2: Practicar-lo, sense cap dubte.
4: T'enfada, això, eh, Marc?
1: El Marc li enfada.
2: M'agrada menjar conys, ho deia. No, ho dic claríssimament.
5: Una dona, l'altre dia, la Laura Fa, una donassa, i va dir que tots els que diuen això és un farsa.
2: Pues no.
3: És que està molt 50-50.
2: I això t'ho confirmarà qualsevol de...
1: De les dones que han estat amb mi.
4: Mil vegades. Si presumeix d'aquesta forma, igual hem de creure.
2: Mengin el rau.
1: Sí, ho està defensant.
2: Sense cap mena de dubte.
4: Truquem a...
2: De fet, es mengen pocs conys en aquest país i així ens va tot.
1: Tot a la roda del món.
3: M'han passat moltes coses a l'estiu. Podria dir fins i tot que m'ha canviat la vida, però bueno, ja anirem parlant-ho durant la temporada.
5: Sí, no precipitis.
1: Té una profunditat, un teixit profund increïble.
5: Perquè no pareu de tenir fills tots i tal. M'estic quedant més sol que la una.
3: M'has caigut bien. A ti serà l'último que te reporte.
1: Ara sí, ens anem a l'entrevista amb el Jordi i ens transportem a 1981.
6: Simplement, doncs, per posar una mica de llum a la foscor.
7: No, això no és un genocidi.
8: Això no és un genocidi.
9: Intenta mostrar esa alegría siempre dentro del campo, estar en el campo como un niño, que al final soy un niño...
1: Jordi, repassant una miqueta la teva biografia i els teus orígens, veig que el tema del fototerrorisme o del periodisme en si i de la il·lustració et ve de família, perquè penso que des del teu avi hi havia sigut fundador o cofundador d'un diari, i és una mica una cosa que mames des de ben petit?
2: Indirectament, sí. En el món de les lletres, en el món editorial, per exemple, el meu avi va fer la guerra i va començar la guerra sent menor d'edat i va sortir de la presó i dels camps de concentració de treball amb...
1: Sent encara un...
2: Bueno, amb més de 30 anys, vull dir que va llepar molta merda.
1: Sí. No?
2: I va anar a petar a l'editorial Vicenç Vives, a treballar amb el Jaume Vicenç Vives, i aquí entra el món editorial, coneix la meva àvia... Vull dir que sempre ha estat
1: sempre vinculat,
2: rodejat de llibres, indirectament.
1: Sí. Em sorprèn molt, i parlem del teu avi, del qual manifestes ja en algun moment de que no vas poder tenir la sort de viure'l, però sí que segurament el teu record et transporta coses doncs molt bones, que havia sigut maqui. I jo sóc historiador i és una figura dintre de la Guerra Civil que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Tens alguna història, alguna anècdota que t'hagin pogut explicar? Jo estava molt aficionat a les novel·les de Hemingway, que expliquen molt doncs, la vida de com els maquis boicotegen doncs, camins o infraestructures franquistes. I en el moment que vaig llegir això em va cridar molt l'atenció.
2: De fet, ell era maqui urbà. Havia estat dels precursors de la, si em falla la memòria, de l'agrupació guerrillera de Catalunya.
1: Vale.
2: Per tant, era un tipus de maqui diferent.
1: No era el maqui del Pirineu?
2: No, era el maqui de ciutat,
1: vale,
2: per entendre'ns. Malgrat que ell era d'Andesa, era d'una zona
1: eminentment
2: rural, no? Clar, aventures el meu avi en tenia per parar un tren. De fet, abans d'estar al maquis... Quan es va escapar, una de les anècdotes és quan es va escapar d'un camp de no recordo si era de treball, controlat pels alemanys, a la França ocupada, amb un company seu del poble, de Gandesa. Ells estaven a la cuina i van... Bueno, estaven a la cuina fent el menjar i van pelar el guarda que els vigilava amb l'estal de tallar carn i van fotre el camp.
1: Brutal.
2: I el seu company va acabar a un camp d'extermini i ella es va salvar.
1: Són d'aquests que estaven...
2: Cap a l'esquerra i cap a la dreta.
1: Molts dels francesos que estaven, inclús, no crec que estigués a la famosa aquella línia Maginot, però en zones d'aquestes que anaves a Alemanya o et portaven cap a...
2: Bueno, és allò, clar, el meu avi va creuar la frontera, no? Quan el 39, i va patar a França, allà està un temps amagat, acaba amb mans de la França Vichy, l'aventura és que no s'acaba mai, no? Després... acaba detingut aquí, no? Passa la frontera, és maqui urbà, no? De l'agrupació guerrillera, acaba detingut, camps de treball, 5 anys de treballs forçats, és a dir, bueno, una novel·la.
1: Una novel·la que dona per moltes pàgines la de la vida de Jordi Borràs, i Jordi Borràs que, a part d'estar exposat molt sobretot a Catalunya, ha viatjat per tota Europa, per centre Europa, fent, doncs, entre altres coses, manifestacions d'ultradreta. Què és el més bèstia que has viscut? Si tens o et pot venir alguna cosa cling al cap, així ràpidament.
2: Segurament el que es cou per l'Europa, pel centre Europa i per l'Europa de l'Est, Polònia, Hongria.
1: Polònia... Bueno, de fet, Hongria encara estan en un procés...
2: L'última manifestació que vaig fer a Polònia va ser just fa un any, el novembre de l'any passat. L'11 de novembre és la Diada Nacional. Ja hi havia set el 2018 i allà vaig flipar en colors, no? És a dir, és la Diada Nacional. Fa molts anys ja que està absolutament monopolitzada per l'extrema dreta i per grups neofeixistes, de forma descaradíssima. Clar, la imatge plàstica és molt potent, no? Perquè tens...
1: Potser no hi ha ni violència en la pròpia manifestació.
2: En aquella, la primera que hi vaig ser, sí, perquè el minut zero de començar la mani ja li havien rebentat la cara un fotògraf al sol de presentació.
1: Hòstia,
2: no?
1: Molt bé.
5: I què vas fer tu amb la càmera?
2: Vaig fer alguna foto com vaig poder. Un fotògraf polonès em va dir fot el camp d'aquí. Perquè
1: a més no fas ni cara.
2: Caradíssims. I em vaig quedar, vaig passar molta por.
5: Una pregunta, quan vas a les manifestacions aquestes i intentes agafar adoptar un look que et camufli una mica?
2: És a dir, hi ha dues coses que has de fer, que és intentar... És a dir, has de tenir una màxima, que és no cridar l'atenció.
5: Vale.
2: Val? No cridar l'atenció, què vol dir? Adoptar estèticament, amb la indumentària, una imatge que no sigui sospitós de ser res.
4: Neutre, vale. No?
2: Sí, neutre.
5: Però... Sí, tampoc cal que vagis amb una esbàstica, no?
2: No clar. Cal.
3: Però amb la càmera crides una mica l'atenció.
2: Sí, però estem en un moment on hi ha moltes càmeres i molts mòbils.
5: Clar.
2: Per tant, una càmera... Depèn de com ja no crida l'atenció. Clar, jo aquí ja no puc treballar com ho feia, perquè ja sóc una persona coneguda.
5: Ja.
2: O si me'n vaig a Varsovia, o si me'n vaig a Viena, o si me'n vaig a Berlín...
5: Allà ets anònim.
2: Per ara, sóc anònim.
1: Et poden trencar la cara, però sense com interludiar molt, no? Dir-te Jordi, fill de puta, cosa així.
2: No, és a dir, has de mimetitzar-te una mica amb l'entorn, has de vigilar molt amb com vas vestir. Per exemple, a Polònia, doncs, t'has de trobar les arracades, no? Perquè poden ser un senyal d'una manera de ser o de pensar
1: concreta.
3: Jordi, aquí també, eh? Si jo et veig amb aquestes arracades... No, ho dic perquè ho sàpigues. Ho dic.
2: No, però aquí és molt més comú. Hi ha països on portar arracades té una connotació molt més potent.
3: Jo dic que aquestes dues arracades que portes...
5: Aquestes són d'esquerres.
3: Sí, sí.
2: O les barbes has de vigilar, o certes marques de roba.
3: O sigui, barba vol dir... O sigui, estem parlant
2: depèn
3: de que Lewandowski i Chesney
2: depèn de
3: l'altra dreta?
2: Depèn de com... No, depèn de com la portis. Depèn de les marques que portis. És a dir, hi ha marques que poden crear equívocs. No? La marca aquesta de roba de gent que va a la mar, que són dues H's.
3: Sí.
5: Hansel i Gretel.
2: Clar, és una marca que no té res a veure amb l'extrema dreta, però que resulta que molts neonazis els hi mola molt.
5: Home, sí, això és una putada, perquè

0: vegades passa que hi ha coses que molen.
1: I el de la marca diu, hòstia, s'ha anat a les mans, no?
0: No, aquí a Catalunya, per exemple, igual el meu número preferit és el 33. Hòstia, però ja no em puc ficar-me.
2: Portar 88 a l'esquena.
3: Hi ha marques que portar-les et poden ajudar en certs moments, i n'hi ha que et poden buscar un problema gros. No?
0: Bueno, hi ha algunes que són com ambigües, no? Que aquí a Espanya, per exemple, que ser Fred Perry, tant l'han portat els neonazis com la porten els dels Red Skins.
3: Malgrat que els neonazis haurien de saber que el cofundador de Fred Perry i el fundador era fill d'un socialista militant i d'esquerres.
0: Saps? Hi ha algunes marques que són com molt de skin i no saps molt bé si no hi ha un parche o alguna cosa que identifiqui, no arribes a saber molt bé si és d'una banda o l'altra.
4: Té un punt d'idealització estètica, a vegades. L'extrema dreta també ha pujat una mica, potser per això, no? Perquè tens la referència aquesta de l'estètica, de com vesteixen, tal. Al final és fàcil caure en aquests cànons.
3: És a dir, en resum, has de saber on vas, amb qui vas, què fer, i sobretot...
5: Passar desapercebut
3: i no tenir... És a dir, no mostrar por.
0: Ja, això és important.
3: Perquè
0: però
3: si mostres por...
4: L'olora, no? Com els gossos.
3: Bé, clar, si mostres por, estàs dient que alguna cosa no funciona.
1: Que t'han empillat, que t'han enganxat.
3: Exacte, llavors ets una... Per tant, tu has de fer veure que tot el que està passant és normalíssim. Encara que tinguis quatre tios encaputxats amb una creu celta a la puta cara...
0: Tu a primera fila.
3: Demanant taxis amb bengales vermelles.
5: Aquí els nazis veuen a la poli, zero por, saluden i tal, en plan, estic com a casa.
0: Home, són col·legues, tio.
5: Per això mateix, és el que vull dir. Jo, que qualsevol altre veuria la poli i diria, ei, l'estic liant, avui em cau.
0: Bueno, no, perquè no és il·legal aquí, tio.
5: Normalitat. No, perquè són col·legues, el que diu ell, no, sóc un més. No.
4: Enganxa una mica aquesta adrenalina del perill?
3: Sí. Sí, jo crec que sí.
5: Amb dos fills una mica menys, enganxa, potser.
3: Clar, jo no... És a dir, jo em miro molt bé què faig, on vaig i quan hi vaig. Perquè tampoc puc desaparèixer dues setmanes. Vull dir, soc pare, tinc responsabilitats, soc autònom, vull dir, no puc, i a més no me la puc jugar. És a dir, jo no he anat a cap guerra, saps? Considero que anar a la guerra és una cosa molt seriosa, llavors.
1: Tu has plantejat?
3: M'ho he plantejat i, de fet, m'ho han ofert quan va esclatar Ucraïna.
1: Bueno, suposo.
3: Van dir, escolta, tal...
1: Tenia la russa Ucraïna potser més que l'altra per ser encara un Europa a l'est.
3: Clar, però també... és a dir, a mi em van oferir anar a cobrir la guerra d'Ucraïna i em pagaven la benzina.
1: Sí, sí, bueno, és que de fet...
3: Saps? Com que...
1: Ho has repetit abans, però diuen que està molt mal pagat jugant a la vida. Vull dir,
0: que em paguen aquí per anar a Ràdio.
3: Vols que em jugui la puta vida i em pagues la benzina?
5: Em sembla una barbaritat. O sigui, pensar que t'haurien ofert una milionada per anar-hi.
0: No, milionada no.
1: Milionada no, però un bon sou. No, jo crec que no hem de parlar milionades, però si deu un sou, joder, un bon sou.
3: Conec bastants propagistes d'aquest país que van anar a aquesta guerra i tantes altres, sense vendre el peix. Això què vol dir? És a dir, a compte propi de risc i pro.
1: Amb compte propi, jo crec, buscant fer la foto que pugui, no?
3: Bueno, fer la foto no, perquè no, ja saps que probablement no la faràs, però intentar vendre allà, no? Estar allà i dir, trucar als mitjans, dir, ep, això és com van molts reporters de guerra, van així. El que passa que molts ja tenen el circuit fet, ja tenen els seus mitjans, però molt
1: tenen periodistes
3: molta gent
1: a cada
3: jove,
1: casa, tenen...
3: van allà i, escolta, intentar vendre el que van poder.
4: I en contextos tan delicats com pot ser això, cobrir una guerra i tal, com vius la dicotomia aquesta entre la professió i el fet moral, per exemple, del sensacionalisme, o potser en certs moments molt delicats has de treure la foto, però potser et porta també a voler ajudar certa persona. Això com què n'opines? Perquè és un debat que està bastant ordre del dia.
3: És extremadament difícil, perquè el que la gent no sap és que moltes vegades les fotos que s'acaben publicant tu no ho decideixes. És a dir, això ja no... Tu pots enviar certes fotos, certes no les pots enviar i saps que aquelles no sortiran, val? Però tu la foto que envies, tu no tries el titular. I de vegades hi ha molta gent que és extremadament cruel amb fotoperiodistes, com si haguessin redactat la notícia ells, que dius, escolta'm, jo no estic traient de context aquesta foto, ho està fent tal mitjà. Sobretot això passa quan treballes en una agència molt gran. Clar, aquella foto l'agafen i treballes

0: Twitter o altres xarxes dient, escolta, si us plau, arroba, digue'm la factura que on t'he de facturar perquè m'has robat una foto, i amb totes les notícies també descontextualitzades, fakes, etc., us trobem en aquest, sí, en aquest context. Et passa molt a tu?
1: Sí, però...
2: I parlant de tot això, anem a la quarta.
1: Hòstia,
2: bueno, aquí veiem a Mario Vaquerizo com si fos Mufasa després de l'estampida dels nyus, amb la famosa caiguda aquella que va tenir. La de...
1: No me n'he assabentat.
2: Sí, va estar un escenari,
3: de les millors que té.
2: Va estar un escenari i va fer un pas de bike que es deia Farló, Paqueta i Voltereta.
1: I Echenique.
2: I va quedar així. Com el veus?
1: Uf, una mica desmillorat, eh?
0: Com passen els anys?
1: Jo li he fet fotos a aquest senyor.
2: Sí?
1: Sí. Hòstia,
2: alguna anècdota explica personal?
1: Bueno, un geni figura.
2: Sí, sí, però a mi em cau bé.
1: No, s'ha de dir molt simpàtic.
2: Oi que
1: molt
2: sí?
1: Simpàtic. No sé si perquè és de natural o perquè va caure a la marmita com l'Obelix.
2: És que té pinta que va...
1: Però sí, sí, va ser molt, molt simpàtic. Ara, bueno... Premi Nobel...
2: No, ja sé per on vas.
4: No le pides feas.
3: Aquest jo crec ni extrema dreta ni extrema esquerra.
2: No, extrema nada. Extrema...
3: Bueno, és igual, no diré.
2: Anem a un altre. Bueno, aquí veiem a Pilar Rahola després d'una color party organitzada per uns activistes. Això és una bona foto, oi?
1: Pilar Red Hola.
2: Red Hola. És bona foto?
1: La foto, tècnicament, és... És horrorosa.
2: Bueno, clar, és que sempre les pillem quadrada, perdona.
1: No, però jo... No, per això.
3: Disculpa, Pol, tot
1: com
3: a raons.
1: Jo me'n vaig a dir, què és aquest... Fixa't en la cara, es veu blava.
2: Ja.
1: No, això és perquè hi ha tant soroll a la foto, no? Està feta segurament amb un mòbil.
3: Les fotos hi ha soroll?
1: Sí, les fotos hi ha soroll.
3: Sí, no diguis que sí.
1: El soroll fotogràfic és aquests píxels que veus a colors, blau, lila, tot això... sobretot fotos fetes amb molt poca llum, que et surt d'aquell gra, que semblen cigrons,
3: sí,
1: de colors. No? Això se'n diu soroll.
3: A mi em passa veure la Rahola i sentir soroll a la foto, eh?
2: Sí, és veritat que li fotis soroll. Bueno, res, alguna... Què et fa sentir aquesta foto? A part d'orgull.
1: Encantadíssima de la vida.
3: Sí.
1: Que cadascú tregui les seves conclusions.
2: Totalment d'acord.
4: Estic d'acord.
2: Anem a un altre? Bueno, aquí veiem a Jorge Javier Vázquez, una mica a Manuel Carrasco, i podem tirar cap a la...
3: Perquè... Pots pujar-la una mica?
2: No es pot.
3: No se li veu el pixum del
1: pantaló? Hi ha algú retallat, no?
2: Sí. Ja,
4: censura, eh?
2: Ja censura, bueno, no passa res. Bueno, Jorge Javier Vázquez, tenim alguna opinió sobre...
1: Bueno, un mal moment, no?
2: T'ha passat algun cop o tu no veus molt,
1: jo
2: no?
1: Jo bec aigua, mira.
2: Veus aigua, tio, és veritat.
3: Però tota la vida has begut aigua, Jordi?
1: Tota la vida he begut aigua.
2: No?
1: Però fa molts anys que només bec aigua.
3: No t'ha passat aquesta de...
2: Per algun motiu que...
1: L'aigua és molt sana.
2: Vale.
3: Però no t'ha passat aquesta, la mítica de tillate, que et fan una foto i dius, uau, vaya foton. I l'endemà dius, joder, com anava amb els teus col·legues.
2: Tillate.
1: És que soc una mica, jo, preindustrial, eh? O sigui, clar, ara estem acostumats, no?, a l'era de les fotos les veus al moment.
2: Clar.
1: Però... Ara sembla que parla ja fa molts anys, però jo, quan jo era jove, no hi... Vull dir, la fotografia digital...
2: Però no és tan gran,
1: tio. No, però, clar, és a dir... quan jo tenia 17 anys, 18 anys, 20 anys, la fotografia digital no hi era.
2: Ja.
1: No existia.
2: Revelar el carret,
1: no? El més modern que hi havia de tenir fotos instantànies era una càmera Polaroid.
2: Ara s'ha posat de moda, això.
1: Sí.
2: Perquè a mi algun dia a la Costa Brava ens fem una amb la Polaroid. Anem a l'última. Bueno, aquí veiem a don Mariano Rajoy Breifer, la dieta del cucurutxo.
4: És un step més que Quim Torra, no és un pas més enllà del
1: Trump. Aquesta obertura vocal...
3: No, aquest es folla Trump i a més que més... Un con uno mai és tan gran. Però,
1: el cucurutxo mira Rocco Siffredi.
2: Com de fora del món has d'estar per pensar que un cucurutxo es menja així?
5: No, perquè és tan...
2: Tothom sap que el cucurutxo s'ha d'allapar una mica.
5: Però és dels que
1: és que no puc mossegar els gelats.
4: Sap que se'l tira per sobre.
1: Tinc hipersensibilitat. Veig això i em cauen les dents només de mirar.
3: Jo quan et parlava de gent preparada per la política em referia això.
5: El tio sap que és del perfil que se li cau la bola.
4: Sí,
5: llavors aquí està intentant evitar que se li caigui.
3: Igualment el que li serveix No, aquest cono no està bé. No està bé.
4: És veritat que no hi ha una bola, no, com a tal. Hi ha com un tub.
2: Hòstia, tio, però joder, és que no sé.
3: Sembla un calipo fet en cono.
4: Fot ràbia que sigui...
1: Bucaque de corneto, eh?
4: Fot ràbia que sigui entranyable quan realment com a polític segurament era un fill de la... És un fill de la gran puta.
2: Sí, però és que, clar... És que
0: no era... Té aquestes cosetes que se'l perdó.
4: Sí, però...
3: És que té cada frase, tio, és que...
1: Bueno, heu de pensar que aquesta penya...

0: Ens té subjectes aquí, vull dir, ens, al cap i a la fi... I els catalans s'han dit moltes desgràcies, una d'elles és que ens governa aquest tipus de gent.
1: Ja, però Jordi, i què ens queda a nosaltres? Pots poder fer aquí una secció? Sí, sí, home. Quatre risses
2: i... I acabem el programa amb la secció del nostre amic Adrià Luria.
3: Oient. Sí, tu. Ens escoltes? T'agrada? Vas al gym i et poses el podcast? Estàs de ressaca el diumenge i ens veus per YouTube? Fes-te Patreon i anima't algun dia a venir a veure'ns. Et faràs un favor. Creu-me.
0: Ara faré un... Sí, però té veu de fucker, el Ferran.
4: Sí, embarassa amb la veu.
1: Però no és gens fucker.
5: Us agradeu una mica, no? Us agradeu una mica.
0: Ens portem bé. Ens hem caigut bé.
4: Sona la meva sintonia.
5: És que està pensant el Ferran a cada espai.
2: Els elogis no...
4: Està sonant un piano. Estem en context. Jordi, gràcies a tu vaig descobrir que em fascina molt l'estètica del caos i m'estic referint als episodis que vam viure a l'octubre del 2019 a Urquinaona durant les protestes de les sentències del procés. Allà vas fer un conjunt de fotografies que, perquè et facis una idea, les vaig agrupar totes en un pen. Vaig anar a casa dels meus pares perquè tenen una pantalla molt més gran que la que tinc jo i les vaig anar passant una per una amb música de Chopin de fons. No és broma, pot semblar irònic, però per mi allò tenia un punt estètic molt elevat. Hi havia com un relat al darrere que estava molt encandilat amb això.
5: Algun dia t'explicaré qui és Chopin, vale?
4: Tres el piano, eh? Volia continuar el piano, però cap problema per entrar en aquesta dinàmica. El que volia preguntar és quin record tens d'aquell episodi, de la batalla d'Urquinaona?
0: Buf! Moltes hores de molts dies seguits de feina, no? És a dir... De fet, la batalla d'Urquinaona, que si no recordo va ser el 18 d'octubre del 2019, ja portàvem uns quants dies de feina, no? Tot va començar amb l'aeroport, i n'hi van haver molts més darrere. Vull dir que va ser una puta bogeria.
5: Però Jordi, a tu et catapulta tot allò. Sí.
0: No, perquè ja estava bastant catapultada en el seu moment. És a dir, estava en un molt bon moment, havia fet un llibre molt potent. D'allà em va sortir un altre, que el vaig haver de menjar perquè va venir una pandèmia i el llibre...
5: És el de Dies...
0: El de Dies que duran anys va ser el del 2017.
5: Val.
0: I després em vaig fer un altre amb tot el tema de la sentència i, bueno, em va arribar la pandèmia i aquell Sant Jordi va ser horrorós, bueno, en fi, però, és a dir, jo aquells dies ho vaig passar molt bé en el sentit des del punt de vista laboral. Vaig patir molt, també, i va ser molt complicat. Per exemple, a Urquinaona, o sigui, amb prou feines m'hi veia, perquè em vaig menjar gasos lacrimògens per un tubo. Perquè, clar, estava literalment a dins la barricada, a primera línia, vull dir, perquè és on sortien aquelles fotos, no? Vull dir...
4: Jo estava en un hotel amagant-me perquè em queda molt l'estètica. Em queda molt aquesta estètica, però sóc un cagat. Llavors jo vaig anar allà, però en un segon pla.
5: Jo i el Marc vam estar allà.
4: Durant guerra, eh? És la vegada on la teva figura política i vocacional com a fotoperiodista convergeixen més? És a dir, s'uneixen aquestes dues coses, no? El sentiment polític de que està passant alguna cosa molt important i tu, a banda, estàs exercint la teva vocació com a fotoperiodista.
0: Era un moment còmode en aquest sentit. Sí, m'ho vaig passar pipa, des del punt de vista polític, no? De veure que...
5: Portaves les arracades aquell dia,
0: Jo vaig... Sí, tal qual. És a dir, veure la policia retrocedir...
4: Va posar cachondo, pots dir?
0: Sí, m'ho vaig passar molt bé. Sí, evidentment.
4: Tinc 3 minuts. Tenint en compte tot aquest context, totes aquestes preguntes que t'he fet, ara et convido a fer un exercici de ficció i fotografia. Som-hi?
0: Va.
5: Vamos.
4: Ens trobem a l'any 1793 a França, en un dels esdeveniments més destacats de la Revolució Francesa. La mort de Lluís XVI a la guillotina, una imatge molt simbòlica de la il·lustració. En aquest escenari et criden l'atenció dos fets que estan passant de forma simultània. Per una banda, observes com el reconegut escriptor i filòsof Rousseau està abraçant d'amagades a Lluís XVI instants abans de la seva mort. Que un ideòleg relacionat amb la il·lustració estigui abraçant a la monarquia és una cosa que et xoca molt. Per altra banda, veus a una dona amb un fusell a la mà, nua de tors cap amunt, aixecant la bandera de França. És una composició piramidal perfecta. Al cap d'uns anys, aquesta imatge podria ser una icona de la Revolució Francesa i podria anar acompanyada d'uns violins que serien la banda sonora del millor equip de la història del futbol. Tens una sola fotografia al carret. On fas la foto?
0: Uf, hòstia, és que els francesos em carden una mandra, tio.
1: Enlloc, és la resposta que volia dir.
4: Exacte.
0: Em faria un selfie un i perfecte. Els petin a tots.
4: Perfecte, sí. Anem al següent escenari.
1: Hòstia, tio, que bo.
4: Ara som al 1325 abans de Crist. Està a punt d'esdevenir un dels aconteixements que més misteris, especulacions i debats ha donat mai l'antic Egipte. És la mort de Tutankamon. Hem de tenir en compte que el 1992 Howard Carter va descobrir la seva tomba, però mai ha sabut explicar el perquè la mòmia, malgrat trobar-se intacta durant milers d'anys, presentava símptomes d'haver patit fortes lesions. Tu et trobes a l'antic Egipte i estàs a punt de presenciar com cau un carro ple de pedres al cap de Tutankamon. Alhora, aquella escena et permet entendre un altre dels grans misteris de l'antic Egipte, i és el mètode de la construcció de les piràmides mitjançant un sistema sofisticat de politges. Tens una sola foto al carret. On fas la fotografia? La mort de Tutankamon o expliques a la humanitat com es construeixen les piràmides?
0: Jo crec que seria més interessant explicar com es construeixen les piràmides.
4: No? Si sí, ens quedem amb aquesta imatge, tothom, sí. Sí, us agrada més...
0: Ara no, no sé,
4: tu vols veure Tutankamon?
1: A mi les politges em suen la
2: mà. Veure els aliens portant les pedres no entre els plans.
4: Però Mr. Tartària, on faria la foto, Mr. Tartària?
5: Tutankamon no estava gaire bé, també t'ho haig de dir. És que també eren molt... O sigui, eren molt de... com la reialesa. I es liaven entre ells.
4: Els cromosomes clavats.
5: No estava gaire bé.
0: Una mica borbó, vols dir?
5: Sí. Molt borbó.
0: Una mica fill de cosins.
2: Borbonitzats. Sí,
4: Tots aquests contextos, bueno, aquests dos contextos que t'he plantejat, al final és una excusa per fer-te la següent pregunta, i és en quin context històric a tu t'hagués agradat més exercir com a fotoperiodista? En quin moment concret o esdeveniment concret?
2: O quina és la foto, no?, que haguessis
4: exacte,
2: volgut fer
4: sí, també.
2: De la història?
0: Uf, n'hi ha tants que no... no
4: digue'ls, digue'ls. Sí. Els que t'he plantejat jo...
0: Setge no... de Barcelona. Guerra Civil.
5: Un pas molt fluix,
0: No, a mi, jo es compro cap a casa sempre.
1: No t'has morat estar al plató de televisió quan l'home va anar a la lluna el primer cop?
0: No.
5: O a la lluna, o a la mateixa lluna?
0: Mala pela. No, és que... no, no. Jo, és a dir...
2: Sempre es compres cap a casa, cert.
0: No, però saps què passa? Que el món és molt gran, però, bueno, això és... vaig a parafrasejar, però Catalunya només ens té nosaltres. Vull dir que,
4: coses catalanes, fi... vols fotografiar?
0: No, coses catalanes, coses que a mi m'arriben. És a dir, el que et deia abans, no? Escolta, si tu fas un fricandó, està ben parit, i a mi m'arriba l'olor a través de la pantalla del meu mòbil, es fotré un like d'allà.
5: No, no, és que la foto és una merda.
0: Potser la foto és una merda. Però...
2: penjarem la foto del Jordi Bones amb un fricant de per anunciar el programa. Dir, això que ara es poden fer dos?
5: Pues... sí, el cochinillo a Figo, si està ben fet, el cochinillo...
0: no, però és a dir, Figos, coses que a mi em fan vibrar. És a dir, jo ja fa molts anys que en aquest país no passen coses al carrer. No, em passen molt poques, molt realment. I jo en què m'ho passo bé? Pues, jo soc feliç anant amb un pastor a fer la transhumància al Pirineu.
4: Llavors,
0: i m'ho passo pipa
4: fent això. Et mouen més els motius personals que la vocació.
0: És que per mi... no, la vocació és això, eh?
1: Sí, igual la vocació sí, és aquesta, no?
4: Sí, sí.
0: I per mi té un molt
5: bon
0: valor.
5: Tu un bon rovelló.
2: Perquè ja és d'aquí, suposo, al final... El...
0: no, i segurament té molt poc èpica un pastor que està fent la transhumància al Pirineu o una vaquera que està donant sal a les vaques als boscos de Prats de Molló, però per mi són els defensors de la terra, són els meus soldats, així de clar, perquè són la gent que manté aquest país dret, saps? I per mi això té molta més èpica que anar 3 dies al front d'Ucraïna des d'un hotel i sortir i fer 4 fotos.
4: És interessant, eh? Jo pensava que haguessis tirat... Pensava que haguessis tirat molt més per l'èpica del pare, que sé, qui va matar a Kennedy, tu, pam, allà, no. Treu-la de foto, treu-la de pela, eh? No.
0: Hagués fet, segurament... Saps què passa? Que aquesta feina a mi em permet estar a llocs i viure situacions que, com a persona curiosa que sóc, m'interessen. I a mi m'interessen coses molt, molt variades, molt diferents i molt sui generis, de vegades. Per tant, moltes vegades la vocació o la fotografia és una excusa per ser a llocs que vull ser-hi, pel motiu que sigui.
4: Vale. Però una cosa porta a l'altra.
0: Sí.
4: Molt bé.
2: Ho tenim, Adrià. Ho tenim. Doncs, famílies, soldats i soldades, que són els que també ens escolten a nosaltres.
1: Una mica emocionat, ara.
2: Sí?
4: Sí, ara.
2: Pues, feia temps que no ho veia, Marc.
1: I ara va anar a casa a fer-me el sopar.
2: Has de sopar d'hora com...
3: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
6: Caldes recupera la Festa de la Defensa per commemorar els 150 anys de l'atac carlí que va patir el municipi. Demà, a partir de 7:45, la Font del Lleó serà el punt d'inici d'aquesta celebració, que també traslladarà part de la festa a la plaça coneguda popularment com la del Cargol, una commemoració que neix arran de la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873 i que es va interrompre per la Guerra Civil. Entre les activitats es troba un recorregut pels espais dels atacs carlins, un concert a l'Escola del Carme amb rigodons i contradances locals i, finalment, tallers del Ball de Gitanes. Francesc Camps, un dels organitzadors de la festa, posa en valor la fidelitat històrica de la celebració. En parla el programa d'aquesta casa, Paraules, Música i Lletres a la Fresca.
7: Tingueu en compte que no és això. Nosaltres serem estrictes testimonis de la història. Hi havia dues maneres d'entendre Espanya, dues maneres d'entendre com es governava el país, i nosaltres respectarem els criteris històrics que hem trobat. En Cuspinera era d'aquí, de Caldes, i ho va escriure a la seva manera, però, evidentment, en cap moment de la recreació de la festa que nosaltres farem, farem una interpretació de bons contra dolents, en cap cas. Llavors penso que cal ser fidels als testimonis que tenim aquí, perquè Caldes es va viure així, però evidentment cal ser fidels a la història, i per tant nosaltres només interpretem una part de la història i no la jutgem en cap moment.
6: Una jornada plena de música i tradició catlerina que també tindrà un moment destacat a la plaça del Marquès de Caldes, coneguda com la del Cargol, on es descobrirà la nova placa amb el nou nom, plaça del 30 de juliol de 1873, el nom original d'aquest espai. Avui engega la festa del barri del Centre Històric. A 7:45, Ricard Jiménez farà una visita guiada partint des de la plaça del Lleó i acabarà amb un sopar a la fresca al Pa Torrat amb un petit concert. Entre les activitats avui a la plaça de l'11 de setembre també s'ha organitzat un tast de vins, un taller de pintacares i globoflexia pels patins, una primera jornada que acabarà amb un bingo musical i gelat per a tothom. Demà, dissabte, continuarà la celebració amb el mateix format. La plaça de l'11 de setembre s'omplirà d'activitats gastronòmiques i música, que finalitzarà amb una sessió musical a càrrec de DJ Ygrix. Avui divendres s'inicia la segona edició del Sonateca. La festa que barreja la gastronomia i cultura comença a la Masia Can Pasqualet a les 9 de la nit, tot acompanyat de la música country de Joe Fields i la carta de sempre. Demà dissabte la música marxa cap a la taperia de Caldes, el jazz amb el jazz de Martí Brunat i Co. Una festa que engega avui i durarà un mes sencer, oferint més clientela a restaurants i una oportunitat per donar a conèixer els grups i artistes que amaneixen els sopars a la fresca. Aquest cap de setmana, de 9 a 2 del matí, Santa Eulàlia de Ronçana acull la 7a edició de la Fira del Tomàquet del Vallès. Durant el cap de setmana, la mostra té com a objectiu posar en valor la producció local, la biodiversitat agrícola i la gastronomia de proximitat a través de diverses activitats. D'aquestes destaquen les visites guiades a l'Hort de l'Espel o bé presentacions sobre recerca i sostenibilitat. Tot plegat es durà a terme a l'Espai La Fàbrica del municipi Pai. A partir del 20 de juliol, diversos carrers del polígon industrial La Borda es veuran afectats per les obres d'asfaltats. Una primera fase de millores fins al 24 de juliol als trams finals dels carrers Josep Bonastre i Borges Blanques, el de Borges Blanques fins a carrer Sardenya i un parell d'espais en aquest mateix carrer. Finalment, hi haurà una segona fase que s'allargarà l'última setmana de juliol, del 27 al 31, afectant el carrer Barcelonès entre Cerdanya i Priorat, el tram final del Garraf i el de Sardenya. A recomanar per atenció a les senyalitzacions provisionals per obres. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix la propera cita el dilluns vinent, el 20 de juliol. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. I acabem amb el temps. Avui hem tingut un cel serè durant tot el matí i ens espera pràcticament el mateix durant la tarda. Les temperatures mínimes s'han situat al voltant dels 24 graus amb una nit molt càlida. Al migdia, però, hem arribat fins als 33 graus mantenint un ambient molt càlid, especialment durant les hores centrals de la jornada. Pel que fa al cap de setmana, continuarà el temps estable i majoritàriament assolellat, amb alguns intervals de núvols durant la matinada i primeres hores del matí. Dissabte, les temperatures es mouran entre els 22 graus de mínima i els 34 de màxima, mentre que diumenge les mínimes seran molt semblants, d'uns 22 graus, i les màximes arribaran fins als 34 o 33 graus. El vent bufarà fluix al llarg dels dos dies i no s'espera precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Hola, sóc l'Edgar i això és Males Companyies. Benvinguts al tercer programa de Males Companyies, on veurem la vida de diferents artistes i al final veurem la seva cara oculta, perquè totes les coses bones ja estan dites. Ara veurem les coses més dolentes, per veure com realment van ser Males Companyies. Hi ha grups que venen milions de discos, hi ha grups que canvien la música i després hi ha Nirvana, una banda que va aconseguir totes dues coses gairebé sense voler. Tres nois d'un petit poble a l'estat de Washington van acabar sacsejant la indústria musical dels anys 90. Van convertir el grunge en un fenomen mundial. Van fer que milions de persones desitgessin la vida del glam metal i, gairebé sense proposar-s'ho, es van convertir en la veu d'una generació. Però darrere de cançons com Smells Like Teen Spirit, com Esllobar o Lithium s'amaga una història plena de contradiccions, concerts caòtics, entrevistes surrealistes, bromes constants, una relació complicada en la fama i un cantant que mai no va voler ser tractat com una estrella i que, finalment, va acabar de manera tràgica. Avui descobrirem com va néixer Nirvana, com van passar a tocar en petits locals, a conquerir el món i per què, tot i existint només en 7 anys, continuen sent una de les bandes més influents de la història del rock. Això és Males Companyies. Comencem.

Per entendre per què va aparèixer Nirvana, primer hem de mirar com eren els Estats Units a finals dels anys 80. En aquella època, la música més popular era el glam metal. Grups com Motley Crue, Poison o Bon Jovi omplien estadis amb cançons molt comercials, cabells impossibles, roba extravagant i una imatge de festa, excessos i luxe. Però molts joves ja no s'hi sentien identificats. La realitat era molt diferent. Era molt diferent del que els veia a televisió. A l'estat de Washington, especialment a la ciutat de Seattle, als seus voltants, molts adolescents vivien envoltats d'atur, problemes econòmics i poques oportunitats. Era una zona molt marcada per la crisi de la indústria de la fusta i altres sectors tradicionals. Amb aquell ambient gris, plujós i industrial, va influir en tota una generació de músics. Al mateix temps, els joves de la coneguda com a Generació X mostraven un fort desencadenant amb la societat. Desconfiaven de la política, rebutjaven el consumisme i el consumisme dels anys 80 i no compartien l'optimisme de les generacions anteriors. En lloc de cantar sobre cotxes esportius o mansions, preferirien parlar de frustració, inseguretats, salut mental o alienació. D'aquest context va néixer el grunge, un estil que barrejava la força del punk amb la contundència del heavy metal. Musicalment era més cru, amb guitarres molt distorsionades, i visualment fugia del luxe, camises de franela, texans gastats i roba comprada en botigues de segona mà. No era moda, era simplement la manera com vestia molta gent de Seattle.

Després de formar Nirvana al 1987, Kurt Cobain i Chris Novoselic van començar a tocar a petits locals a l'estat de Washington amb diverses bateries. Quan finalment van fitxar per el segell independent Sub Pop, es van convertir en una de les grans promeses de l'escena grunge de Seattle. Al desembre del 88 van entrar als estudis Reciprocal Recording de Seattle per gravar el seu primer disc amb el productor Jack Endiano, una figura clau del grunge. La gravació va ser tan ràpida com barata. Només van necessitar unes 30 hores d'estudi, reparties en uns quants dies, i el cost total va rondar més o menys els $600. Per aquest motiu, moltes cançons es van enregistrar pràcticament en directe, amb poques repeticions i gairebé sense retocs. Aquell so brut i poc polit no era casualitat. La banda volia capturar la mateixa energia que tenia als concerts, i Endino va decidir no suavitzar les guitarres ni la veu de Kurt Cobain. El resultat va ser un disc cru, agressiu i molt influenciat pel punk i el heavy metal. Una de les curiositats és que el bateria del disc, Chad Channing, no va participar en totes les composicions. Tot i això, la seva manera de tocar va acabar definint el so dels primers anys de Nirvana. Poc després abandonaria el grup per diferències musicals amb Cobain. El títol, Bleach, també té una història molt curiosa. Kurt Cobain el va agafar d'un cartell de salut pública que havia vist durant una gira per San Francisco. El cartell advertia sobre el risc de contraure el SIDA i recomanava als consumidors d'heroïna que netegessin les agulles amb lleixiu, bleach en anglès, abans de compartir-les. Cobain va pensar que aquell nom era impactant i encaixava perfectament amb el to del fosc del disc. La portada també és tota una icona. És una fotografia en blanc i negre del grup actuant en directe, feta pel fotògraf Trancy Marander, que en aquell moment era parella de Kurt Cobain. El pressupost era tan ajustat que ni tan sols es van plantejar fer una sessió de fotos específica. Bleach es va publicar el 15 de juny del 89. Al principi, les vendes van ser molt modestes, però dins de l'escena alternativa van començar a córrer la veu de que Nirvana era una banda diferent. Temes com About a Girl, Negative Creep, School o Love Buzz es van convertir en imprescindibles dels seus concerts.

I encara que sovint queda eclipsat per Nevermind, Bleach va ser el disc que va posar Nirvana en el mapa. Va demostrar que tres músics pràcticament desconeguts podien crear un so únic i cridar l'atenció a productors i discogràfiques molt més grans. Sense Bleach, probablement Nevermind mai hauria existit. Però aquell primer disc no només va obrir les portes de la indústria, també els va portar fins a una petita discogràfica que canviaria la història del rock, Geffen.

Després de publicar Bleach en el 89, Nirvana ja començava a fer soroll dintre de l'escena alternativa. El petit segell Sub Pop passava per problemes econòmics i el grup va començar a rebre ofertes de discogràfiques molt més grans. Finalment, el 1991, van fitxar per DGC Records, el segell de Geffen, però amb una condició molt clara. Volien treballar amb el mateix productor que hi havia gravat unes primeres maquetes, Butch Vig. La gravació de Nevermind va tenir lloc entre maig i juny del 91, amb Mythics, Sound City Clouds, a Califòrnia. Tot i ser el seu primer disc amb una multinacional, el pressupost era relativament modest, uns $65,000. La banda arribava molt preparada. Després de mesos assajant gairebé cada dia i moltes cançons ja estaven pràcticament acabades abans d'entrar a l'estudi. Una de les grans novetats era Dave Grohl. Feia pocs mesos que s'havia incorporat al grup, però Butch Vig va quedar impressionat quan va rebre una maqueta on sonava una no cançó nova. Kurt Cobain li va deixar un missatge que deia: "Tenim un bateria nou, es diu Dave i és el millor bateria del món." Aquella cançó era el Smells Like Teen Spirit, la que està sonant de fons. Quan Vig la va escoltar en directe per primera vegada, va demanar immediatament que la tornessin a tocar perquè sabia que tenia alguna cosa especial. La gravació va ser sorprendentment ràpida. La majoria de bases instrumentals es van enregistrar en només dos o tres intents. Tot i això, Butch Vig va haver de convèncer Kurt Cobain d'una cosa que ell odiava: doblar les pistes de veu. Cobain pensava que sonaria massa comercial, però el productor li va dir que John Lennon també ho feia. Aquest argument el va acabar convencent, i aquell efecte es convertiria en una de les característiques del disc. No tot va ser fàcil. La cançó que més problemes va donar va ser Something in the Way. Cada vegada que la banda la tocava sonava massa forta, però Kurt Cobain insistia que havia de transmetre una sensació íntima i fràgil. Finalment la va gravar gairebé xiuxellant, assegut a una cadira mentre tocava la guitarra molt suaument. Després hi va afegir un violoncel, creant un dels moments més emotius de l'àlbum.

Village. Quan el disc estava acabat, Butch Vig em va fer la primera mescla, però tant la banda com Geffen van decidir que calia algú especialitzat en aquest procés. Van contractar a Andy Wallace, conegut per haver treballat amb Slayer. Wallace va donar al disc un so més polit i potent, especialment a la bateria de Dave Grohl. Curiosament, anys més tard, Cobain va dir que trobava Nevermind massa net i massa comercial, tot i que, en el moment de publicar-ho, havia quedat satisfet amb el resultat. El 10 de setembre de 1991 es va publicar el primer senzill, Smells Like Teen Spirit. La discogràfica esperava vendre unes 250.000 còpies de l'àlbum, una xifra molt bona per un grup alternatiu, però ningú podia imaginar el que passaria després. Gràcies al videoclip, que MTV va començar a emetre constantment, la gravació es va convertir en un fenomen mundial. Pocs mesos després, Nevermind havia desbancat a Michael Jackson del número 1 de les llistes nord-americanes, convertint Nirvana en la banda de rock més important del planeta i marcant l'inici de l'era grunge. Quan Nevermind va sortir a setembre del 91, Nirvana encara no era conscient del que estava a punt de passar. La gira estava organitzada pensant que serien només un grup alternatiu. Actuaven en sales de mida mitjana i fins i tot, unes setmanes abans de publicar el disc, encara feien de taloners de Sonic Youth en una gira europea. Però tot va canviar amb Smells Like Teen Spirit. El videoclip va entrar en rotació constant a la MTV i en qüestió de setmanes les entrades s'agotaven allà on tocaven. El problema era que la gira ja estava tancada i continuaven actuant en sales de 500 o 1.000 persones, mentre milers de fans es quedaven a fora. La banda va passar de ser pràcticament desconeguda a convertir-se en un fenomen mundial mentre ja era de gira. A finals del 91 van començar una llarga gira europea. Cada dia els esperaven més periodistes, més fotògrafs i molts més fans. Kurt Cobain, que sempre havia odiat la fama, es va començar a sentir molt incòmode. Les entrevistes es multiplicaven i, segons la gent que els acompanyava, hi havia dies que feien 4 o 5 abans del concert. One baby to you, another says I'm lucky to meet you. I'm done. Els concerts també es van fer famosos pel seu caos. Era habitual que Kurt acabassi tirant-se sobre la bateria de Dave Grohl, que Chris Novoselic llancés el baix pels aires o que destrossessin els instruments al final del show. En una actuació a Roma, Kurt fins i tot va saltar al públic enmig d'una cançó i va pujar dos espectadors a l'escenari perquè ballessin damunt dels amplificadors. I una altra anècdota molt coneguda que va passar a un concert a Itàlia. Abans de començar, Kurt va sortir de l'escenari amb una cistella plena de fruita i entrepans del càtering i els va començar a llançar al públic. Poc després, alguns espectadors els van retornar la fruita durant el concert, obligant a la banda a aturar una cançó perquè el baix de Crist havia quedat inutilitzat. A principis del 1992, la gira va continuar per Austràlia i el Japó. En aquell moment, Nevermind ja era número 1 als Estats Units i Nirvana havia desbancat a Michael Jackson, com ja ho hem dit. Tot i això, els tres membres ja continuaven viatjant en autobusos i allotjant-se en hotels senzills, perquè encara no havien començat a cobrar els beneficis milionaris del disc. A l'estiu del 92, va tornar a Europa. Ja no eren un grup de culte, eren la banda de rock més famosa del món. La passió era enorme i això va començar a afectar especialment a Kurt Cobain, que cada vegada tenia una relació més complicada amb la fama, els mitjans i les expectatives del públic. Aquella gira va consolidar Nirvana com el gran fenomen del grunge, però també va marcar l'inici d'uns problemes personals que acabarien condicionant la història del grup.

Després de l'èxit descomunal de Nevermind, tothom esperava que Nirvana gravés un altre disc igual de comercial, però Kurt Cobain tenia molt més clar que no volia repetir la fórmula. Sentia que Nevermind sonava massa net i massa orientat a la ràdio. I així va decidir que el següent àlbum havia de ser molt més cru i honest. Per aconseguir-ho, la banda va refugiar treballar de nou amb Butch Vig i va contratar a Steve Albini, un enginyer de so famós pel seu estil completament diferent. Albini gravava les bandes perfectament en directe, sense retocar-les gaire i evitant qualsevol artifici. Fins i tot es negava a cobrar royalties perquè deia que un productor no havia de guanyar diners per una feina artística d'una banda. Va acceptar un pagament únic de $100,000 i res més. A febrer del 93, Nirvana es va instal·lar a Pachyderm Records, enmig dels boscos de Minnesota. L'estudi estava completament aïllat perquè la banda volia escapar dels mitjans de comunicació i de pressió que els envoltava després de convertir-se en el grup més famós del món. Per mantenir el secret, Albini fins i tot va reservar un estudi amb un nom fals, Simon Ritchie Band, el nom real de Sid Vicious. La gravació va durar només 2 setmanes. Nirvana arribava molt preparada i la majoria de cançons es van enregistrar en 1 o 2 preses. Dave Grohl recordaria més tard que Albini no intentava perfeccionar les cançons, simplement col·locar els micròfons i captura que passava per la sala. Aquesta espontaneïtat és una de les grans diferències entre In Utero i Nevermind. Albini també va canviar completament la manera de gravar. En lloc d'omplir els discs d'efectes i capes de so, va preferir enregistrar la bateria de Dave Grohl amb desenes de micròfons repartits per tota l'habitació per captar la reverberació natural. Les veus de Kurt Cobain gairebé no es van doblar i moltes són, literalment, la primera presa que es va cantar. El resultat va ser molt més agressiu i real. Una de les poques interrupcions va arribar quan Courtney Love, nòvia de Kurt, va aparèixer per sorpresa a l'estudi. Segons Steve Albini, la seva visita va alterar bastant l'ambient tranquil que hi havia durant les sessions, tot i que la banda va acabar el disc fins i tot un dia abans del previst.

Geffen Records va escoltar el resultat, no va quedar gens convençuda. Consideraven que les veus estaven massa baixes i que el disc era massa sorollós per al gran públic. Després de moltes discussions, la banda va acceptar retocar algunes cançons i Scott Litt, que havia treballat per REM, va remixar Hershey Box i All Apologies, fent-les una mica més accessibles per al públic, com senzills. Tot i aquests petits canvis, In Utero va conservar l'essència que Kurt Cobain volia, un disc molt més cru, incòmode i sincer en el que el seu predecessor. La gira d'In Utero va ser molt diferent a la de Nevermind. Si el 1991 Nirvana ja era una banda sorpresa que estava descobrint la fama, el 93 ja era el grup de rock més important del món, però també era una banda molt més cansada, amb tensions internes i amb un Kurt Cobain cada vegada més deteriorat física i mentalment. La gira nord-americana va començar l'octubre del 93, només unes setmanes després de la publicació del disc. Una de les grans novetats era la incorporació d'un quart membre al grup, als concerts, Pat Smear, antic guitarrista de Germs. La seva missió era reforçar el so de la banda en directe, perquè Kurt pogués centrar-se més en la veu i en els solos sense haver de mantenir sempre la guitarra rítmica. Els concerts sempre també havien canviat molt. En lloc de tocar només els grans èxits de Nevermind, Nirvana apostava per un repertori molt més dur, amb moltes cancions de In Utero i recuperant temes antics de Bleach. Kurt no volia convertir-se en la banda que només visqués de Smells Like Teen Spirit i sovint col·locava els èxits enmig del concert en lloc de reservar-los pel final. Enmig d'aquesta gira va arribar un dels concerts més importants de la seva carrera, MTV Unplugged, gravada al novembre del 93. La banda va sorprendre a tothom rebutjant-se a tocar els seus grans èxits i apostant per versions poc conegudes de David Bowie, The Vaseline's, Meat Puppets, a més de cançons molt més íntimes del seu repertori. Aquell concert acabaria convertint-se en un dels directes més famosos de la història del rock.

A principis del 94, Nirvana va iniciar la seva gira europea. Van actuar a Portugal, Espanya, França, Itàlia, Suïssa, Eslovènia i Alemanya. A Espanya van tocar a Madrid i a Barcelona davant de pavellons plens, demostrant que el fenomen Nirvana continuava al seu punt més alt. Però darrere de l'èxit i la situació era molt més delicada. Kurt Cobain patia de forts dolors d'estómac, tenia problemes constants a la gola i cada cop mostrava menys ganes de sortir a l'escenari. Durant la gira va haver de visitar diversos metges perquè gairebé no podia cantar, però va insistir en continuar actuant. L'1 de març del 94, a Múnich, Nirvana va oferir el que acabaria sent el seu últim concert. Hi havia problemes tècnics, tals de llum, i la veu de Kurt estava molt castigada. Quan va acabar el concert, es va acostar al mànager i simplement li va dir: «Ja n'hi ha prou, cancela el següent concert». La resta de la gira europea es va suspendre immediatament.

pocs dies després, mentre era a Roma, Kurt va ser hospitalitzat després d'una greu sobredosis. Encara que inicialment es va parlar d'un accident, aquell episodi va evidenciar que el seu estat era molt més greu del que molts imaginaven. Uns mesos més tard, el 5 d'abril del 94, Kurt Cobain va morir a casa seva, posant fi a Nirvana, amb només 3 discos d'estudi i menys de 7 anys de trajectòria.

Els últims mesos de vida de Kurt Cobain van estar marcats per una combinació de problemes de salut, addicció, esgotament físic i una enorme pressió mediàtica. Tot i que In Utero havia estat un èxit i la gira funcionava molt bé, la situació personal del cantant era cada vegada més complicada. A principis del 94, com ja hem dit, Nirvana va començar la gira europea d'In Utero. Després dels primers concerts, Kurt patia una forta laringitis i un dolor crònic a l'estómac que arrossejava des de feia anys per culpa de la seva prolongada addicció a les drogues. Va haver de visitar diversos metges perquè la gira no podia cantar, però va decidir acabar la gira. Només uns dies després, el 4 de març, mentre era a Roma, a Kornilov... Ai, perdó. Només uns dies després, el 4 de març, mentre era a Roma amb Kornilov, Kurt va ser hospitalitzat després d'una greu sobredosi de medicaments combinats amb l'alcohol. Oficialment es va descriure com un accident, però persones molt més properes a ell van afirmar que posteriorment ja era una clar senyal del seu profund deteriorament emocional. Després de diversos dies ingressat, els van retornar als Estats Units. Els seus amics, la família i els mànagers estaven molt preocupats. El 25 de març es va organitzar una intervenció a casa seva per intentar convèncer-lo de que ingressés en un centre de rehabilitació. Inicialment s'hi va negar, però finalment va acceptar i va ingressar en una clínica de Los Angeles. L'estada, però, va durar molt poc. Pocs dies després d'abandonar el seu centre sense avisar a ningú, va agafar un avió i va tornar a Seattle. Durant diversos dies, ni la família ni els seus companys van saber on era.

el 8 d'abril de 1994, un electricista que anava a instal·lar un sistema de seguretat a casa seva va trobar el cos de Kurt Cobain en una habitació situada damunt del garatge. La investigació policial va concloure que havia mort 3 dies abans, el 5 d'abril de 94, als 27 anys. La seva mort va provocar una enorme commoció arreu del món. Milers de persones es van reunir espontàniament a Seattle per rendir-li homenatge. I la desaparició de Kurt Cobain es va convertir en un dels moments més impactants de la seva història del rock. Amb només 3 àlbums d'estudi, Nirvana havia canviat la música per sempre. Però la seva història s'havia acabat de manera tràgica. Després de la mort de Kurt Cobain, el futur dels altres membres de Nirvana va canviar completament. Cap d'ells va continuar la banda, però tots dos van acabar trobant un nou camí.

Dave Grohl va quedar profundament afectat per la mort de Kurt. Durant mesos va deixar pràcticament d'escoltar música perquè li recordava Nirvana i no sabia si tornaria a tocar en alguna banda. A finals del 94 va decidir gravar unes cançons que havia anat escrivint durant anys. Era només una setmana, en només una setmana va enregistrar ell mateix totes les guitarres, el baix, la bateria i la veu. Aquella maqueta es va publicar el 1995 sota el nom de Foo Fighters. El que havia de ser un projecte temporal es va convertir en una banda estable. Amb el temps, Foo Fighters va arribar a vendre decenes de milions de discos, va guanyar múltiples premis Grammys i es va consolidar Dave Grohl com una de les figures més respectades del rock. A més de músic, també ha dirigit documentals com Sound City i What Drives You.

Chris Novoselic va continuar vinculat a la música, però mai va voler intentar crear una altra banda que ocupava el lloc de Nirvana. Va tocar en diversos projectes, com Sweet 75, el que estem escoltant de fons, Ice Adrift i, més endavant, Giants in the Trees, tot i que cap d'ells va assolir una repercussió comparable a Nirvana. Paral·lelament, es va implicar molt en la política i en l'activisme cívic. Va dedicar molts anys a defensar reformes i el sistema del sistema electoral dels Estats Units i va escriure articles sobre la participació democràtica. Avui continua combinant la seva música amb aquesta faceta pública.

Ara anem amb Pat Smear, que era el guitarrista, el segon guitarrista. Tot i que no va gravar els discos de Nirvana, havia estat segon guitarrista durant la gira d'Inútero i era molt proper als membres del grup. Després de la desaparició de Nirvana, va col·laborar amb diversos artistes i el 95 es va incorporar com a guitarrista a Foo Fighters, tot i abandonar temporalment la banda fins a finals del 90. I va tornar al 2005 i des d'aleshores n'és un membre fix. Encara que Nirvana es va dissoldre definitivament el 94, Dave Grohl, Chris Novoselic i Pat Smear s'han reunit en algunes ocasions molt especials. La més important va ser el 2014, quan Nirvana va entrar al Rock and Roll Hall of Fame i, en lloc de buscar un substitut de Kurt Cobain, van convidar diversos cantants, com Joan Jett, Kim Gordon, Saint Vincent i Lord, per interpretar les cançons de la banda. Des d'aleshores, sempre han coincidit en alguns concerts benèfics i homenatges puntuals, sempre deixant clar que Nirvana va acabar amb la mort de Kurt Cobain i que aquestes actuacions són només una manera de recordar el seu llegat, i no una reunió oficial.

Si hi ha una cosa que va acompanyar a Nirvana durant tota la seva carrera, van ser les polèmiques. Algunes les van provocar ells mateixos, d'altres van aparèixer per culpa de la fama. Però totes van acabar convertint la banda en un dels grups més controvertits dels anys 90. La primera gran controvèrsia va arribar al 1991, quan Nirvana va abandonar el petit segell independent Sub Pop per fitxar per DGC Records, propietat de Geffen. Una part de l'escena punk els va acusar immediatament d'haver-se venut a una multinacional. Per a molts seguidors, signar amb una gran discogràfica significava tirar els valors de la música alternativa. Kurt Cobain va viure aquelles crítiques amb molta frustració, perquè continuava sent el mateix músic de sempre. No suportava que el tractessin com una estrella comercial. De fet, anys més tard explicaria que una de les raons per la qual el so de In Utero sonava molt més cru i agressiu és perquè volia demostrar que Nirvana no s'havia perdut la seva essència. El 92 va esclatar una altra de les rivalitats més famoses de la història del rock, la de Nirvana amb els Guns N' Roses. Tot va començar quan Axl Rose va intentar que Nirvana obrís alguns concerts de la seva gira, però Kurt Cobain va rebutjar la proposta. A partir d'aquell moment, tots dos van començar a atacar-se públicament. Kurt Cobain criticava el masclisme i l'actitud de Rose, mentre que Axl qualificava a Cobain i Courtney Love de drogodependents. La situació va arribar al límit als MTV Video Music Awards de 1992, quan Axl va discutir amb Courtney Love entre bastidors. Durant un minut va semblar que les dues bandes acabarien barallant-se físicament.

precisament aquella mateixa nit va tenir lloc una de les altres grans polèmiques de Nirvana. MTV havia prohibit que el grup interpretés Rape Me, perquè considerava que el títol era massa polèmic per emetre'l en directe. La cadena només permetria tocar Lithium. Quan va arribar el moment de sortir a l'escenari, Kurt va començar a tocar expressament els primers acords de Rape Me. Els executius de MTV van entrar en pànic pensant que desobeiria les ordres, però després d'uns segons la banda va canviar súbitament a Lithium. Va ser una petita provocació perquè encara avui es recorda com una de les grans anècdotes de la història dels premis.

però amb aquell mateix any també van aparèixer problemes dins del mateix grup. Després de l'èxit espectacular de Nevermind, Kurt Cobain va decidir renegociar el repartiment dels drets d'autor. Argumentava que ell era qui escrivia pràcticament totes les cançons i va passar de rebre aproximadament el 75% dels drets de composició. Tot i que Dave Grohl ho va acceptar sense gaire soroll, Chris Novoselic va admetre anys més tard que aquella decisió havia creat una certa tensió entre els membres de la banda. La mort de Kurt Cobain no va posar fi als conflictes. Durant anys, Courtney Love va mantenir una llarga batalla judicial amb Dave Grohl i Chris Novoselic pel control del llegat de Nirvana. El principal motiu de la disputa era You Know You're Right, l'última cançó gravada pel grup abans de la mort del grup de Kurt Cobain, perdó. Mentre Grohl i Novoselic volien reservar-la per una caixa recopilatòria amb material inèdit, Courtney defensava que havia de publicar-se com a senzill principal d'un disc de grans èxits. Les demandes, els insults, la premsa i declaracions creuades es van allargar durant gairebé 5 anys, fins que finalment totes dues parts van acabar en un acord i la cançó es va publicar el 2002. I will never walk it through.

I quan semblava que ja no quedaven polèmiques per explicar, 30 anys després de la publicació de Nevermind, en va aparèixer una nova, Spencer Elden. Aquest nom no sona veritat. És el nadó que apareix completament despullat a la portada del disc de Nevermind. Va denunciar a Dave Grohl, Chris Novoselic, el patrimoni de Kurt Cobain i la resta dels responsables de l'àlbum. Assegurava que aquella fotografia constituïa l'explotació sexual infantil i reclamava una indemnització milionària. Després de diversos anys de procediments judicials, els tribunals nord-americans van acabar desestimant definitivament la demanda, considerant que la portada no podia ser considerada pornografia infantil.

Hi ha més polèmiques. Per exemple, que Courtney Love, quan estava embarassada de Kurt Cobain, va consumir heroïna de manera regular i això va afectar negativament el seu nadó. I també Kurt Cobain va ser un pare bastant absent perquè estava ocupant molt més temps consumint drogues que amb la seva filla. També hi ha una altra polèmica, que més polèmica tampoc és que a un concert una banda de noies els hi va fer de taloners, però el públic va començar a llançar-li coses, a dir-lis de tot i a demanar que se'n vagin. I Kurt Cobain va sortir i es va negar a fer l'espectacle perquè deia que el públic era massa masclista i que no faria un concert davant d'aquestes persones.

també hi ha un concert del 91 a Dallas, un guàrdia va golpejar una xica a una noia al públic i Kurt va detenir el concert, li va cridar l'atenció pel micròfon i va acabar escopint-li abans de seguir tocant. És un dels moments més recordats de Nirvana.

a més, la portada de l'àlbum In Utero, un maniquí anatòmic del cos femení, va ser bloquejat a diverses tendes de discos perquè deien que era massa explícit, i Kurt Cobain va sortir defensant-los i dient, doncs, que aquests no tenien ni idea i que eren uns inútils.

I fins aquí el programa de Males Companyies, que avui hem parlat de Nirvana, una banda que m'agrada molt, i en veurem la setmana que ve. Bon cap de setmana.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
3: ni una
2: no
3: cosa
2: em dono
3: ni temps.
2: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
4: Clar, jo vés al bar.
2: No, vés a la demanar que et fotin fora i a la ràdio.
5: Clar, clar,
2: a
5: la què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000.
7: Ara però les claus que utilitzem, que són aquestes claus petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom.
9: Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
9: 62.480.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 77.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
10: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. Easy. There's just one thing.
11: Job down in the city.
10: You see, we never, ever do nothing.
11: Working for the man.
10: Nice.
11: Every night and
10: easy.
11: Day.
10: We always
11: but
10: do
11: I
10: it.
11: Never lost
10: nice.
11: One minute.
10: It's rough.
11: And I will work.
10: But we're gonna take the beginning of this song
11: the thing
10: and do it
11: been.
10: Easy.
11: Big wheel. Keep
10: but then we're gonna do the finish.
11: Turning.
10: Rough.
11: Proud Mary,
10: it's the way we
11: keep
10: do.
11: On burning.
10: Proud Mary. And we're rolling.
11: Ooh,
10: rolling.
11: Ooh, rolling on the river.
10: Listen to the story.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes recupera la Festa de la Defensa per commemorar els 150 anys de l'atac carlí que va patir el municipi. Demà, a partir de 7:45, la Font del Lleó serà el punt d'inici d'aquesta celebració, que també traslladarà part de la festa a la plaça coneguda popularment com la del Cargol, una commemoració que neix arran de la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873 i que es va interrompre per la Guerra Civil. Entre les activitats es troba un recorregut pels espais dels atacs carlins, un concert a l'Escola del Carme amb rigodons i contradances locals i, finalment, tallers del Ball de Gitanes. Francesc Camps, un dels organitzadors de la festa, posa en valor la fidelitat històrica de la celebració. En parla el programa d'aquesta casa, Paraules, Música i Lletres a la Fresca.
2: Tingueu en compte que no és això. Nosaltres serem estrictes testimonis de la història. Hi havia dues maneres d'entendre Espanya, dues maneres d'entendre com es governava el país, i nosaltres respectarem els criteris històrics que hem trobat. En Cuspinera era d'aquí, de Caldes, i ho va escriure a la seva manera, però, evidentment, en cap moment de la recreació de la festa que nosaltres farem, farem una interpretació de bons contra dolents, en cap cas. Llavors penso que cal ser fidels als testimonis que tenim aquí, perquè Caldes es va viure així, però evidentment cal ser fidels a la història, i per tant nosaltres només interpretem una part de la història i no la jutgem en cap moment.
1: Una jornada plena de música i tradició catalana que també tindrà un moment destacat a la plaça del Marquès de Caldes, coneguda com la del Cargol, on es descobrirà la nova placa amb el nou nom, plaça del 30 de juliol de 1873, el nom original d'aquest espai. Avui engega la festa del barri del Centre Històric. A 7:45, Ricard Jiménez farà una visita guiada partint des de la plaça del Lleó i acabarà amb un sopar a la fresca al Pa Torrat amb un petit concert. Entre les activitats avui a la plaça de l'11 de setembre també s'ha organitzat un tast de vins, un taller de pintacares i globoflexia pels patins, una primera jornada que acabarà amb un bingo musical i gelat per a tothom. Demà dissabte continuarà la celebració amb el mateix format. La plaça de l'11 de setembre s'omplirà d'activitats gastronòmiques i música, que finalitzarà amb una sessió musical a càrrec de DJ Ygrix. Avui divendres s'inicia la segona edició del Sonateca. La festa que barreja la gastronomia i cultura comença a la Masia Can Pasqualet a les 9 de la nit, tot acompanyat de la música country de Joe Fields i la carta de sempre. Demà dissabte la música marxa cap a la taperia de Caldes, el jazz amb el jazz de Martí Brunat i Co. Una festa que engega avui i durarà un mes sencer, oferint més clientela a restaurants i una oportunitat per donar a conèixer els grups i artistes que maneixen els sopars a la fresca. Aquest cap de setmana, de 9 a 2 del matí, Santa Eulàlia de Ronçana acull la 16a edició de la Fira del Tomàquet del Vallès. Durant el cap de setmana, la mostra té com a objectiu posar en valor la producció local, la biodiversitat agrícola i la gastronomia de proximitat a través de diverses activitats. D'aquestes destaquen les visites guiades a l'Hort de l'Espel o bé presentacions sobre recerca i sostenibilitat. Tot plegat es durà a terme a l'Espai La Fàbrica del municipi Pai. A partir del 20 de juliol, diversos carrers del polígon industrial La Borda es veuran afectats per les obres d'asfaltats. Una primera fase de millores fins al 24 de juliol als trams finals dels carrers Josep Bonastre i Borges Blanques, el de Borges Blanques fins a carrer Sardenya i un parell d'espais en aquest mateix carrer. Finalment, hi haurà una segona fase que s'allargarà l'última setmana de juliol, del 27 al 31, afectant el carrer Barcelonès entre Cerdanya i Priorat, el tram final del Garraf i el de Sardenya. A recomanar per atenció a les senyalitzacions provisionals per obres. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix la propera cita el dilluns vinent, el 20 de juliol. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. I acabem amb el temps. Avui hem tingut un cel serè durant tot el matí i ens espera pràcticament el mateix durant la tarda. Les temperatures mínimes s'han situat al voltant dels 24 graus amb una nit molt càlida. Al migdia, però, hem arribat fins als 33 graus, mantenint un ambient molt càlid, especialment durant les hores centrals de la jornada. Pel que fa al cap de setmana, continuarà el temps estable i majoritàriament assolellat, amb alguns intervals de núvols durant la matinada i primeres hores del matí. Dissabte, les temperatures es mouran entre els 22 graus de mínima i els 34 de màxima, mentre que diumenge les mínimes seran molt semblants, d'uns 22 graus, i les màximes arribaran fins als 34 o 33 graus. El vent bufarà fluix al llarg dels dos dies i no s'espera precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris.

A la nostra festa no t'hi cal entrada ni pagar res. Sintonitza Ràdio Caldes, Escaldens, al 107.8 de la FM.

Avui no has quedat amb ningú? Doncs queda't amb nosaltres. Ràdio Caldes, aquí, al 107.8 de la FM. Escaldents.

estiguis sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes.

fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Ràdio Caldes. Molt bona nit.